Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.

0: Ignition.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Ignition.

0: Fuck.
1: La Municipal fa 25 anys.

únete a mi ritmo, el ritmo del amor.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La setmana de la gent gran arriba a la seva fi. Ahir els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la setmana de la gent gran. Tant a l'inici com l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Clavé. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim el gran acte final de la Setmana de la Gent Gran, el Yaya Fest, a partir de les 6 de la tarda al Parc del Riu Ripoll. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: El 91.3. Només clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Setmana de la Gent Gran arriba a la seva fi. Ahir, els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la Setmana de la Gent Gran. Tant a l'inici com a l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Claver. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim el gran acte final de la Setmana de la Gent Gran, el Yaya Fest, a partir de les 6 de la tarda al parc del riu Ripoll. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La música parla a clàssics contemporanis.

0: memoria y mi miedo se alivió.
1: Ripollet Radio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La setmana de la gent gran arriba a la seva fi. Ahir els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la setmana de la gent gran. Tant a l'inici com l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Clavé. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim el gran acte final de la Setmana de la Gent Gran, el Yaya Fest, a partir de les 6 de la tarda al Parc del Riu Ripoll. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: La música parla a clàssics contemporanis.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. La Setmana de la Gent Gran arriba a la seva fi. Ahir, els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la Setmana de la Gent Gran. Tant a l'inici com a l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Claver. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. I tanquem un punt d'agenda. Avui tenim el gran acte final de la Setmana de la Gent Gran, el Yaya Fest, a partir de les 6 de la tarda al Parc del Riu Ripoll. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio. Us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que emetem conjuntament a Ripollet TV a YouTube i que també fem per Instagram Live d'Info Ripollet. Aquest és el programa número 714, és el número 26 d'aquest any, 2026 també, i el tercer d'aquesta temporada. Avui és dia 1 d'octubre, és el dia de la gent gran. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, doncs repassarem el sumari d'aquest Info Setmanal d'avui dijous.
3: Començarem parlant de la pluja d'aquest dimarts. En clau política abordarem el darrer ple municipal i la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la darrera proposta de la Generalitat. Seguirem amb la setmana de la gent gran i com van els actes, l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major i el temps de llibres, el programa d'aquesta casa que va estar la setmana del llibre en català. En esports repassarem el debut de Carlos Rodríguez amb el filial del Barça, del bàsquet i els resultats de la família Molló al BMX.
1: I el bloc d'entrevistes, els protagonistes d'aquest informatiu seran l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. A continuació sentirem a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure ja al Centre Cívic del Pont Vell. També tindrem a l'Info Setmanal el grup de teatre El Casal d'Avis, que aquest dissabte estrena al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral. I acabarem el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i a les pistes de l'Esbar. Comencem! Sí, sí, s'estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda. Com cada 7 dies farem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i també sabrem què és el que ens espera a l'agenda dels pròxims dies. Comencem, això sí, amb les fortes pluges que es van produir dimarts a l'àrea del prelitoral i litoral de Barcelona i que sembla que ens acompanyaran encara 10 dies. Aquestes pluges es van fer notar a Ripollet, però sense causar grans danys, però sí talls de llum i moltes molèsties, Marc.
2: En total es van registrar 61 litres per metre quadrat, gairebé la meitat de que ha caigut en tot el mes. El riu Ripoll va incrementar considerablement el seu cabal, cobrint totalment el gual inundable actualment que està en construcció. A la població veïna, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que el riu Ripoll va superar el llindar d'alerta amb un cabal de 142,5 metres cúbics en segons. En aquest sentit, va emetre un avís hidrogràfic al Vallès Occidental i municipis de comarques veïnes davant la possibilitat de l'augment sobtat del nivell de l'aigua del riu i rieres. Una de les poblacions més afectades va ser Sant Cugat. La C-58 també va registrar retencions en sentit Barcelona mig matí, que va afectar també a les vies d'accés. També va haver-hi problemes amb la llum. Al migdia, desenes d'usuaris van estar sense electricitat a Cantiana, Rizal, Parc de Maria Lluïsa Galobart i barris de Sant Andreu i Centre. El tall es va allargar fins a la nit al Mercat, al Centre Cultural i al Poliesportiu, que van haver d'interrompre el seu servei, com també nombrosos negocis. L'enllumenat públic també va quedar afectat amb molts punts al municipi. Finalment, cal destacar que es van suspendre les activitats previstes de la Setmana de la Gent Gran. La xerrada de Mossos d'Esquadra es va ajornar pel 27 d'octubre.
1: I continuarà plovent una setmana, així que atenció sobretot, tot i que no hi hagi alerta sobre Ripollet, sí, sobre el sud de Catalunya, doncs sí, s'hi han de fer desplaçaments. El darrer cap de setmana, tres persones van ser detingudes per diferents robatoris a Ripollet. Què va passar, Marc?
2: La policia local de Ripollet va tancar el cap de setmana amb tres persones detingudes per haver estat implicades presumptament en alguns fets delictius que s'han produït durant aquests darrers dies. La nit de dissabte van detenir una persona com a presumpta autora del robatori d'una cadena d'or a una persona que caminava pel carrer de Pau Casals. La segona detenció es va produir durant la nit de diumenge en una actuació conjunta entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una persona detinguda per la seva presumpta participació en un robatori amb intimidació en un establiment comercial de Ripollet. També durant la nit de diumenge una altra intervenció policial va finalitzar amb la detenció d'una tercera persona com a presumpta autora d'un robatori amb força en un restaurant del municipi.
1: Parlem ara del ple municipal de setembre. Quins han estat els principals acords que es van adoptar?
2: Entre els diferents punts destaca l'aprovació dels comptes generals del 2025, amb tots els partits a favor, excepte l'abstenció de Decidim. També es va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis esportius o la delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats recaptatòries de multes de trànsit, entre altres. La moció conjunta de PP i Vox en suport al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola demanant l'adopció de mesures davant els esdeveniments produïts a la ciutat autònoma no es va aprovar pels vots contraris de PSC, Decidim i Esquerra. En darrer lloc, la moció d'urgència del PSC per suport al comboi al poble d'Ucraïna va sortir endavant amb els vots a favor de tots els partits, a excepció de l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
1: Després de conèixer la proposta de la Generalitat per solucionar la problemàtica de la C-58, el Fòrum ha emès un comunicat mostrant-se decebut pel nou plantejament.
2: El Fòrum Soterrem l'Autopista es mostra decepcionat amb la nova proposta de la Generalitat sobre la C-58. En una nota de premsa emesa als mitjans de comunicació, el Fòrum Soterrem l'Autopista considera que la solució proposada continua centrada a reduir l'impacte acústic sobre els edificis més propers a l'autopista, però oblida els greus problemes de connexió entre els dos nuclis habitats de Ripollet que genera la C-58. Recriminen que l'impacte sonor només es veu reflectit en els carrils sentit Barcelona i no en el conjunt de l'autopista. A banda, consideren insuficient rebaixar 90 centímetres la calçada i reclamen propostes més antigues on es rebaixava fins a 3 metres. També consideren que la proposta no inclou la font del Patricó, per la qual cosa reclamen una actuació com una forma per recuperar l'espai degradat.
1: Novetats amb l'hospital. Ripollet ha acollit una reunió de seguiment del projecte al futur hospital Ernest Lluch.
2: Ahir dimecres es va celebrar una reunió de treball per fer el seguiment del projecte del futur hospital Ernest Lluch. La reunió es va celebrar després de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona, que va aprovar definitivament el pla parcial urbanístic que ordena els terrenys de l'hospital i el seu entorn. En el transcurs de la reunió es va constituir una comissió de seguiment amb totes les parts implicades i es va tractar sobre les pròximes actuacions a dur a terme per al desplegament del projecte, amb l'acord de coordinar el calendari del Departament de Salut de la Generalitat amb el de l'execució dels projectes urbanístics a la zona.
1: Demà posen punt i final a la Setmana de la Gent Gran, amb molts actes suspesos a causa de la pluja. En qualsevol cas, com està anant?
2: Vam arrencar dilluns pel matí amb l'activitat Cuidar-se en Joc, és un joc de grans, organitzada per l'Ajuntament i el col·lectiu Pinatons. Més d'una desena de dones van seguir la xerrada participativa impartida per la psicòloga Imna Anegas de l'associació CEPS Salut, per tractar aspectes relacionats amb l'alimentació i el benestar. Per la tarda vam tenir Seguint el Ritme, organitzada per Traça i que tractava de fer gaudir els més grans d'una divertida activitat basada en un karaoke per activar la memòria i el moviment, seguint escenes de ball de les pel·lícules i adaptat a persones majors de 70 anys. Dimarts, a causa de les pluges, es van suspendre les activitats, però dimecres vam reprendre l'activitat amb la xerrada de Creu Roja a la Biblioteca Municipal sobre la importància de l'activitat física per afavorir un envelliment actiu. Per la tarda, el contacontes es va adaptar també pels més grans. Ja, avui dijous pel matí hem tingut la marató, en final, al pavelló municipal, seguida d'una activitat física i recuperació muscular lúdica. Aquesta tarda estava previst celebrar un tastet de tallers aquí al pati del Centre Cultural, però degut a l'avís de pluja s'ha tingut que suspendre. Ja demà divendres, si el temps ho permet, finalitzem amb un matí d'emocions en moviment a les 10 al Centre Cívic de Dia de Can Vargas i per la tarda amb el Lleia Fest al Parc del Riu Ripoll.
1: Retrocedim les manetes del rellotge. Anem a divendres, quan l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell va presentar la nova temporada.
2: Ho van fer en un acte conduït per la flautista ripolletenca Patricia Denó, acompanyada al piano per Josep Maria Garcia. Tots dos van establir un diàleg entre els espectadors programats i compositors com Mozart, Paulenc, Fauré, Chopin i Bolín, interpretant una peces en directe. La temporada estarà marcada pel tancament del Teatre Auditori a partir del desembre per renovar-ne les instal·lacions elèctriques. L'associació mantindrà la programació en altres espais durant les obres amb una durada prevista de 3 mesos.
1: Ja es coneixen els guanyadors de la 18a Marató Fotogràfica de la Festa Major de Ripollet d'Acció Fotogràfica.
2: S'han examinat un total de 107 fotografies de 36 autors que han participat en el concurs fotogràfic que immortalitza alguns dels millors moments de la Festa Major de Ripollet. Antonio Rossell s'ha emportat la medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, mentre que Cristian Alcaide ha aconseguit l'argent i Manuel Gallart el bronze.
1: El programa de Ripollet Temps de 13 llibres, va ser un dels protagonistes de la Setmana del Llibre en català la setmana passada.
2: El passat divendres, el programa d'aquesta casa, Temps de Llibres, presentat per l'Antonio Lozano, es va traslladar fins al passeig Lluís Companys de Barcelona per gravar un especial des de la 44a Setmana del Llibre en català, l'esdeveniment literari de llengua catalana més important del nostre país. Per tercer any consecutiu, l'Espai Cultural de Ripollet Ràdio va estar convidat a participar dins el marc de les activitats que es van realitzar a la setmana. I enguany va comptar amb la presència de dos autors molt notables, el periodista i escriptor Lluís Jord, que presentava el recull de relats short, i l'escriptora egarenca Sònia Guillén, que, després de l'èxit al principi d'Incertesa, presentava la seva nova novel·la La Consteladora. Una estona relaxada parlant de llibres amb el to distès, marcada a la casa, que podeu recuperar a ripolletradio.cat.
1: Molt bé, doncs és moment de repassar els esports.
2: El ripolletenc i jove promesa del bàsquet Carlos Rodríguez va debutar el passat divendres amb el Barça Atlètic, el segon equip del conjunt barceloní. Els blaugranes es van imposar per 112 punts a 103 a la pista del Burgos Grupo de Santiago. Per un altre costat, diumenge es va disputar el trofeu de la Mercè de BMX Reis al circuit d'Horta amb una gran actuació dels germans Luca i Martín Molló i del seu pare Jordi Molló. Luca es va superar les mànigues classificatòries i va aconseguir l'accés a les semifinals, que en lluitava per una tercera plaça que li donava accés a la final, va patir una caiguda. Martín va anar superant amb èxit totes les mànigues i eliminatòries fins a arribar a la final, on va aconseguir una segona posició. I per acabar, Jordi va quedar primer en totes les mànigues, però una caiguda a la final quan estava en segona posició el va deixar fora del campionat. Passem ara al calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga dissabte a les 4 al camp del Joanenc. El Pajaril rep a casa dissabte a 10 minuts a les 6 al camp Parellada. L'escola futbol base juga dissabte a 4:45 al camp del Girona i el femení debuta diumenge visitant el Barceloneta B a les 6 de la tarda. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Manresa i el femení juga dissabte a les 6 a casa contra el futbol sala Sabadell. En bàsquet, el Copa Catalunya masculina juga diumenge a 5:45 a la pista del Castellbisbal. Pel seu costat, el segon territorial femení juga dissabte a 6:45 a casa contra les franqueses. En tenis taula, només tenim un partit a casa el dissabte a les 4, que és el tercera divisió nacional masculina, que juga contra els amics de Terrassa.
1: Doncs quan passen 16 minuts de les 5 de la tarda, acabarem repassant l'agenda de la setmana.
2: Divendres a les 10 tenim Emocions en Moviment al Parc de Gassó i Vargas. A 6:45 és la presentació dels equips de Club Hoquei Ripollet a la pista annexa del pavelló Joan Creus. A partir de les 6 tenim la Iaia Festa al Parc del Riu Ripoll. Ja dissabte tenim les jornades del Benvinguts a Pagès, que s'allargaran també el diumenge, amb visites guiades i tallers de pa al cim Molí d'en Rata. Per al matí hi ha senderisme del centre excursionista. A les 10 tenim Cuina en Família al centre cultural. A les 6 de la tarda, la 16a edició de Reviviendo la Copla al Teatre Auditori. A les 6 de Tardeo a Can Mas, al Parc del 1 de maig. I acabem a les 6 també amb Campionat de Darts del Centro Aragonès. Ja diumenge tenim la trobada gegantera a partir de les 11 a la Rambla de Sant Jordi. Esmorzar de xocolata i melindros a les 11 al Centro Aragonès. Jugateques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa del Massot a partir de 11:45. També tenim Petit Mercat Vell a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. I acabem amb Nit Cultural al Centro Aragonès a les 6. Dilluns hi ha Book Club a 6:45 a la Biblioteca Municipal. Ja dimarts tenim Club de Lectura Infantil Gomet Vermell a la biblioteca a 6:15. A les 6 hi ha coreografies de l'Incert L'Atzar en l'art contemporani al Centre Cultural. I també a la mateixa hora la primera conferència de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquest semestre al Teatre Auditori. Tanquem el dia amb Club de Lectura Infantil Gomet Verd a 6:45 a la biblioteca. Ja dimecres torn de la xerrada Europa és un estat d'ànim a 6:45 al Centre Cultural i Club de Lectura Fàcil en català a 6:45 a la biblioteca. Llegarem dijous vinent perquè hi ha Club Còmic Infantil a 6:45 a la biblioteca i Nits de Música a les 7 al Teatre Auditori. Tots aquests actes estan sotmesos encara a les previsions meteorològiques perquè la setmana, com hem dit, indica que serà bastant mullada.
1: Sobretot el que es faci a l'aire lliure, estiguin atents a les xarxes socials d'Info Ripollet i també de l'Ajuntament de Ripollet per si hi ha qualsevol incidència, doncs allà comuniquen l'anul·lació, l'ajornament o el canvi d'ubicació, si és que és possible. Doncs moltes gràcies, Marc.
2: A tu, Toni.
1: No et deixis el paraigües, eh? Per tornar a casa. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i de seguida donem la benvinguda aquí a l'Aula d'Extensió Universitària, representada avui per la seva secretària, la vocal i una membre i futura presidenta de l'entitat, que ens acompanyaran tot seguit.
0: El 91.3, Info Setmanal.
4: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
5: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
7: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
8: Que le digo que si quiere bolsa.
7: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
8: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
9: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
10: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
11: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
12: Arreu, 91.3. Arreu, que bé si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
13: A veure, què no sona, papa?
12: Los terneros aquells que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
13: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
12: Això. Però a quina hora és?
13: De 5 a 7, los miércoles. I si no, a ripolletradio.cat.
14: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
15: No te quedes atrás
14: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
0: El 91.3, Info Setmanal.
1: 23 minuts sobre les 5 de la tarda i ara he de donar la benvinguda a l'aula d'extensió universitària representada des de la meva esquerra fins al fons per la Concepció Rovira. Què tal? Bona tarda. Benvinguda també l'Àngels Pujol. Benvinguda. Gràcies. Secretària. Sí. Tu ets encara de les que continuarà, no? Esperem.
16: Sí.
1: De secretària
16: sí,
1: també?
16: També continuo amb el càrrec.
1: I el Jaume Pujol, que ets membre de la...
17: Sí, nova incorporació d'ara fa poc.
1: Sí? Ah, sí? Ah, després ens expliques per què. Sí. Doncs comencem primer de tot per la Concepció, perquè ens ha dit un ocellet que seràs la propera presidenta, no?
15: Sí, el que passa que hi ha hagut un petit lapsus perquè havíem de fer l'assemblea aquest dimarts, i el tall de llum que va haver-hi aquí al centre, al centre cultural,
1: a tot arreu,
15: ha impossibilitat fer l'assemblea. Aleshores, en teoria sóc presidenta, però no encara oficial.
1: És electa, però no...
15: Exacte. Vull dir, soc,
1: no t'ha ungit
15: encara. Estic electa per la Junta, però no a nivell dels socis, que quan es faci l'assemblea suposo que no hi ha cap...
1: Quant temps portes, per cert, a l'associació?
15: Ai, ara, aviam, deu fer com 3 anys, segurament.
1: Però l'associació ja té uns quants anyets, ja.
15: Sí, el que passa que jo va ser quan em vaig jubilar, bueno, abans una mica més de la jubilació, ja feia coses potser pel poble, però vull dir, el fet de l'àrea de la gent gran, haver treballat en una residència i també m'implicava molt més amb ganes d'implicar-me. Llavors m'hi vaig començar a entrar a la Junta com a vocal i bueno, hem anat treballant-hi.
1: Molt bé, després parlarem una miqueta de quines idees tens, eh?
15: No.
1: Pel futur. Doncs parlem en primer lloc ara tot seguit amb l'Àngels, val? Tu que estàs ja en continuació.
16: Sí, jo som ja antiga.
1: Teniu a la Sor Lucía Caram, sí, que ja és coneguda, molt coneguda a Ripollet i molt estimada, no?
16: Sí, ha sigut tot una sorpresa, bueno, sorpresa no, ha sigut sorpresa el que acceptés i que ens fos molt fàcil contactar i que ens digués que sí, diguem-ne. I bé, com sempre, a l'inauguració del curs intentem portar algú mediàtic. Aquests últims anys doncs, ha vingut bastanta gent coneguda. I llavors, bueno, vam estar pensant molt, perquè ja se t'acaben les idees ja amb tants anys. I llavors, bueno, doncs, vam dir com a possibilitat de contactar amb ella i, bueno, no hem tingut cap problema.
1: Recorda'ns com funciona l'aula d'extensió universitària, perquè vosaltres formeu part d'una xarxa, també teniu un suport que us deu proveir també de persones que ja estan en cartera, que ja venen, doncs, aquestes són professionals que venen, doncs, per fer una feina. Com funciona?
16: Bueno, bàsicament, bueno, com sabeu, depenem, estem vinculats a l'Autònoma, i llavors la FOPA, que és l'associació d'aules, però amb la FOPA no tenim massa contacte, diguem-ne. Llavors, funcionem entre aules, o sigui, nosaltres, doncs, quan fem la programació d'això, tot a nivell, jo crec, 16 o 17 aules, i ens intercanviem els programes, que això ens va bé, doncs, per dir, doncs, aquest us ha agradat, aquest no, llavors, si ho tens molt difícil, la universitat també et dona noms i et dona professors, i realment és així, eh? Però més que res és entre aules.
1: Molt bé, i la
16: o d'algú de nosaltres, o algú que et proposi, que digui, bueno, pues a mi m'agradaria aquell que no té res que veure ni amb universitat, ni professor, ni res, perquè a vegades, per exemple, la Sor Lucía és la Sor Lucía, però no té res que veure ni amb universitats, ni que sigui un professor.
1: Bueno, però fa la seva xerrada magistral,
16: home,
1: que ho serà de ben segur.
16: I tant.
1: Doncs res, ja està explicat una miqueta això. Igualment porta un tema que és en plan passió. Bueno, ja sabem que ella és una persona molt apassionada.
16: Sí, el títol una mica és així com genèric, perquè ella no ens ha donat cap títol i ella suposo que vindrà i parlarà, ja li van dir, pues, que ella mateixa.
1: No tindrà problema, segur.
16: Això.
1: Molt bé. I tenim aquí, doncs, una nova incorporació, que és el Jaume Pujol, que t'has ara, doncs, fet d'aquesta aula d'extensió universitària. Per què, Jaume?
17: Bueno, mira, jo sempre estava interessat en poder anar a l'aula, però clar, per als horaris que tenia de la feina, clar, sempre plegava a 8:45 així i era impossible. Llavors, clar, ja ara que ja m'hi jubila, doncs, va, vull apuntar-me, no? Em vaig apuntar, molt bé, hi ha una persona que, per exemple, està al grup, entra i surt, que és el Juanjo, i em va dir, ostres, Jaume, què et semblaria si entres amb nosaltres perquè ens falta gent? Perquè, clar, són vari... no ho sembla, però són diverses tasques, encara que elles ho porten molt bé, i dic, home, doncs, sí, no sé si estaré a l'alçada, però bueno, jo ho intentaré.
1: I ara ets vocal, o seràs vocal?
17: Sí, sí, no, ara ja soc vocal, però s'ha de fer l'assemblea per confirmar-ho, i ja està. Llavors, doncs, ara, de moment, doncs, sí que jo conec uns contactes, que també he parlat amb ells perquè vull vindre pels propers trimestres i tal, i llavors, doncs, quan fem unes conferències, doncs, sí, per exemple, si hi ha necessitat de passar el micròfon, doncs ho passem per la sala. Bueno, poques coses mentrestant.
18: Després parlem una miqueta com us organitzeu i demés, però anem a repassar el programa, que això és el més important. Primer hem de recordar que per ser, per assistir, doncs has de ser de l'associació, no? Tot i que hi ha unes sessions obertes a tothom, que poden servir també per veure quin ambientillo hi ha i que la gent s'apunti, eh? Igualment, la informació la coneix tothom, però se suposa que si no ets de l'associació no pots entrar, no? Que en tot cas t'has de fer de l'associació per poder accedir-hi, no? Doncs quin programa hi ha? Començant per aquesta sessió que ja han dit de la Sor Lucía Caram, que és el dia 2 d'octubre.
16: Què? Quina? Bueno, doncs el següent és... no serà la típica conferència, perquè és un acte que ens va demanar des del Centre Cultural, que és la Diputació, que munta una exposició aquí al Centre Cultural sobre conversa sobre la màgia i alquímia. I per això el farem aquí, perquè hi ha la Caterina Almirall i Pilar Bonet, que són comissària d'art i crítica d'art, que faran doncs la xerrada i llavors es passarà a veure l'exposició. Això nosaltres només hem posat, diguéssim, que ho fem, però realment s'han ocupat doncs, bueno, la Sandra Domènech, que és la que ens ho va proposar.
18: Però estaran parats, en tot cas, amb el vostre paraigua,
16: sí,
18: i portareu la gent, que ja és prou, no?
16: Vam estar discutint de si fer un dia a part o... i vam dir doncs, que valia la pena aprofitar un dia doncs, que ens tinguessin conferència per fer-ho. Llavors, després ve, per parlar de l'islam, la Dolors Bramont, que és un especialista en tema de l'islam, i a mi particularment l'he sentit diverses vegades, m'hi feia gràcia portar-la. Llavors un altre dia el Hollywood Censurado, que bueno, això ha estat en una altra aula i ens van dir doncs, que estava bé i és clar, és que hem d'omplir molts llocs.
18: Bueno, no, però heu de fer una programació variada.
16: Sí, i un altre dia que hem fet molt poca cosa sobre Àfrica i farem Àfrica el continent maltractat, un Òscar Mateus. I finalment, l'última del desembre, una sobre Gaudí, perquè ja que aquest any és el centenari de l'any Gaudí, doncs havíem de fer alguna cosa.
18: Molt bé. Doncs expliqueu-me com funcioneu. Vull dir, qui formeu part de la Junta, per exemple?
15: Ah, jo? Perdona. Sí. Bueno, a la Junta hi ha una presidenta... ella, que és la secretària, i la tresorera. Les associacions, bàsicament, aquestes tres persones hi han de ser-hi. I aleshores hi ha vocals, que són els que també fan una feina essencial. Ell diu del micròfon, no sembla una tonteria, però és important. També fa fotografies. Aleshores, vull dir, la Junta és un treball conjunt que, d'alguna manera, entre tots, vull dir, d'acord que les aules ens poden... podem tenir ponents de les altres aules, però també fem recerca una mica entre nosaltres. Lucía Caram va ser una persona de vocal, la Rosa Raja, que va dir, a mi m'agradaria, i a partir d'aquí ella va aconseguir treure el fil per poder la portar. Vull dir, perquè sembla fàcil trobar ponents i no sempre és fàcil. Vull dir, perquè tenen agendes o pel que sigui.
16: Sí, i no sempre els que trobem, que potser et sembla que t'agradaran i llavors doncs surt, no surt bé.
18: Vosaltres que coneixeu a la vostra gent, què és el que li sol agradar? Que siguin coneguts, no? O què? O que facin riure una mica, suposo que també, o com va això?
16: Jo sempre dic que és que els agrada tot, perquè a vegades inclús la Junta han pensat una conferència, bueno...
15: El Candel, parla del Candel.
16: Bueno, no, dic que potser la Junta han pensat, bueno, ha estat fluix o no ens acaba d'agradar, llavors agafem una enquesta, una valoració, la gent li agrada.
17: Fa una enquesta posterior i la gent li encanta.
16: No et sabria dir temes, alguna vegada han passat una enquesta i potser sí que la gent, que això sí que ho de tant a tant de fer, doncs cosa d'història o d'art o de literatura, que l'anem introduint, però ja et dic, en general els agrada tot, jo crec.
18: I quin és el perfil de gent que teniu a l'associació?
15: El perfil de la gent és majoritàriament són catalans, vale? Hi ha algú en parla castellana, 55, aviam, l'edat de... són gent en immensa majoria jubilats, val? Aleshores hi ha, com tot, molta més presència femenina que masculina, vale? Però és un perfil de persona inquieta a nivell cultural, perquè si no, no vindrien, suposo, val? I a mi personalment el que m'agrada és que els debats posteriors són força rics, o les preguntes que fan normalment, i això és interessant.
16: I jo, bueno, jo que clar que som com més antiga i veig altres aules, considero que la nostra aula és una aula bastant jove, dintre dels marges de l'edat, t'has d'apuntar a partir dels 50. Jo diria que estem una mitjana 65, 70, 75, que jo comparat amb altres aules que he vist penso que són joves, doncs molt mestre jubilat, molt banquer jubilat, vull dir, molt...
15: També hi ha una cosa a favor nostra, que és on fem les taules, que és el teatre. A veure, tenir aquesta possibilitat d'un teatre amb aquest auditori tan bonic, amb mitjans tècnics, això possibilita una recepció de la conferència de cara als socis molt bona.
16: I de cara als conferenciants, sí, es queden meravellats,
18: Clar, perquè tenen el seu projector,
16: tot,
18: es veu tot, també, se sent també...
16: Sobretot la pantalla, tot i que ara aquí hi ha pantalla nova i també es veu bé. Però abans nosaltres érem reticents a fer-ho al teatre.
18: Però això es feia potser massa gran, no?
16: Es feia massa gran i dèiem, no, que no, que serà una cosa com molt freda, com d'això. Però llavors, quan ho vam tindre que fer per la pandèmia, no tornem a canviar.
18: Però ara hi haurà obres.
16: Sí, ara hem de canviar la
18: força. Afectarà?
16: Bueno, en principi no massa.
17: Ens afectarà uns mesos.
18: Anireu al centre cultural?
17: Sí, aquí al centre cultural, sí.
15: Sí, però per exemple el 15 de desembre l'hauran de fer al centre cultural, la reunió, el darrer acte. Però també el centre cultural, al ser potser més petitot, vull dir, també dona una possibilitat de relació important.
16: Estàs més a prop de la gent.
15: Exacte, estàs més a prop. Ja, una cosa que jo crec que és important de l'aula és que estem en un poble amb una rambla que ara veig un tros que l'endemà de fer una conferència trobes algú que et diu, escolta, el d'ahir va ser molt maco, escolta, el d'ahir va ser massa llarg, i això possibilita també la Junta, perquè ens fem comentaris també, de dir, pues mira, vaig trobar aquella d'allò i em va dir que era un desastre. Bueno, un desastre no ho diu potser, però vull dir, és important.
18: I teniu gent que s'apunta a tot o gent que és específicament d'això o una mica de tot?
15: Hi ha gent que ve especialment i altra gent que ve per tot.
18: Però em refereixo, hi ha gent que és d'una o de diverses entitats i també de l'aula. Hi ha gent que potser és específicament de l'aula perquè li dona alguna cosa que no li dona a les altres, no?
15: Aviam, el perfil de l'aula suposo que és bastant similar al que fa l'auditori del teatre. Vull dir, són persones amb una inquietud cultural important. Això no vol dir, doncs, que no estiguin a la gresca o que no estiguin als diables o que no estiguin en altres llocs,
16: Hi ha molta gent que crec que només està a l'aula.
15: Exacte.
18: Podeu parlar dels preus? Quant costa ser soci de l'aula?
16: 50 euros per tot el curs.
18: Per tot el curs.
16: Llavors, les sortides que es fan, que és normalment una cada trimestre, dos matinals i una de tot el dia, allò, tot el que es faci de més o menys es paga a part,
18: Si vas a veure un museu o alguna cosa, el transport...
16: Els 50 euros són les 18 conferències.
18: Molt bé, que és com una petita... aportació que hi ha, perquè com us financeu vosaltres a part d'això? Bàsicament amb les quotes, de subvencions i tal, teniu més difícil?
16: Bueno, ara últimament, per exemple, la de l'Ajuntament no la demanem, perquè pensem que com que ja ens deixen al teatre, doncs ja, com aquell que diu, ja està bé. I fa dos anys que no la demanem. I llavors res més, No. Perquè a FOPA porta... a FOPA nosaltres li hem de pagar un tant i llavors ell també et dona, em sembla que són 200 o 300 euros també per curs, que és l'únic que...
18: Però tampoc m'has dit que no teniu gaire contacte, no?
16: No.
18: Bueno, no passa res, ho tireu soles, vull dir que està clar. Jaume, què t'aporta tu el participar en aquesta aula?
17: Home, doncs més interès per a les coses culturals, perquè, per exemple, jo quan les escolto quan fem la reunió, que tothom segueix per Instagram, jo tinc que ser francament que per Instagram no segueixo ningú. Llavors, doncs clar, et motiva és a seguir aquestes coses culturals, ja me tinc que informar amb les persones que podem portar per les conferències. Jo, doncs, per part de gent que conec, doncs, hem contactat amb diversos, doncs, alguns ja m'han contestat i tal, i farem conferències amb gent d'aquí del poble, que també ja alguna vegada ens ha fet una conferència, com per exemple l'Eloi Cern. I llavors també farem una sortida per aquí, pels parcs d'aquí, això serà no sé quin trimestre que el tenim amb ell també.
16: Programar,
17: i bueno, I intentar portar més idees, clar. Jo estic ara, que ara no hem parlat, però podríem fer més sortides o més coses, però clar, s'ha de gestionar i s'ha de treballar. I llavors, clar, hi ha feina. Però jo, clar, jo fa poc que estic, per tant, tinc que subterme a veure el que diuen elles.
18: Àngels, algun conferenciant top que recordis?
16: Ui, top, top.
18: A part del Tomàs Molina, que sí que va tenir molt d'èxit.
16: Sí. Per exemple, la Carme Ruscalleda. Diversos, eh? És que clar, tots aquests últims anys que han sigut molt coneguts, doncs a la gent li fa molta gràcia.
17: La Carme Colomina.
15: Explica-li el tema del
16: Candel. El Geni Cinca, que va fer una conferència sobre el Candel, va agradar molt.
17: Molt espectacular.
16: Ell és espectacular, ell fent la conferència, perquè és un comunicador...
15: Va fer gairebé teatre. Sí, no va fer una conferència.
17: Sí, però va fer molt bé.
18: La Carme Colomina, que és una periodista de Ripollet,
16: també. Sí, sí, clar, és que han vingut diversos. El Xavi Coral també ens va venir un any.
17: El Josep Canals va fer parlar sobre les cèl·lules mare.
16: És que sí, aquest últim trimestre del curs passat les vam encertar totes. Sí.
18: Veig que també recorriu el talent de Ripollet, eh? Que
16: sí,
18: també
16: sí,
18: hi ha gent,
16: sí,
18: que,
16: bueno,
18: que té coses a explicar.
17: Tenim molt talent, aquí, clar,
16: sí, estem al cas i els coneixem i podem contactar, sí, el portat.
18: També
16: sí.
18: Per aquests conferenciants és una experiència també especial el fet de trobar-se en un públic més sènior, no? Que també, doncs, veure el que és inquiet i que a més té unes preguntes potser diferents al gran públic, no? Us trobeu, diguem, en aquest sentit, doncs, ben acompanyats per aquests conferenciants?
16: Sí. El que tenim una mica una pega, la gent preguntem, ja m'hi poso jo també, preguntem poc, eh?
18: Sí?
16: Sí.
17: Però es queda molt, molt conformista amb el que es diu, perquè com que pensem que és una persona més il·lustrada que nosaltres...
18: Aquella cosa del respecte,
17: sí, no? Sí. A veure si no preguntaré bé què preguntes tu, a veure.
16: Sí. No? Clar, hi ha temes que dona més per preguntar, hi ha temes, jo què sé, si és un tema d'història o de literatura, és una cosa que ja està feta, no pots preguntar massa... No pot haver-hi controvèrsia, diguem-ne, o molt poca.
15: No, i a vegades la Junta comencem a fer alguna pregunta, o com en recordo que a vegades pregunta... Jo també pregunto, perquè allò que dius, bueno, que n'hi hagi un espai buit que la gent no pregunta.
17: Llavors ja es trenca una mica potser a l'arranque de les preguntes, sí.
18: Deixeu-me que us pregunti, que ara que estem en el dia de la gent gran, vosaltres feu aquesta activitat específicament per a la gent gran, però considereu que es fa prou per a la gent gran?
15: Ah, bueno, això és un tema una mica... sí que es fan coses. El problema també de la gent gran és que no hi ha... No hi ha a vegades la percepció de que s'és gran. No sé si m'explico.
17: Fins que hi arribes.
15: Vale, vull dir, aviam, tots arribem, si és que no ens ha passat res a l'altre món i entenem a l'altre món, no? Però vull dir, no... O el que està malament ho té difícil, doncs, per fer segons quines activitats, i a vegades hi ha gent que no vol arribar a reconèixer, doncs, que s'és gran. A l'aula, l'avantatge que crec que jo que té és que té un perfil de cultura a vegades molt rica, a vegades més senzilla, que possibilita entrar amb tota aquesta gent, bueno, tota la persona gran que tingui ganes de culturalitzar-se, perquè està molt bé bellugar-se i fer esport, però també el cervell s'ha de fer servir.
18: I després també que moltes vegades es pensa amb la gent gran, potser que està molt bé amb l'exercici i tal, però no pensant també com a consumidors de cultura, com a persones, doncs, que bé, que poden també, podeu aportar també, no?
15: Però depèn molt del perfil. Jo crec que, aviam, és un tema que s'ha d'haver cultivat abans. Si tu d'adolescent o de jove has llegit o has vist pel·lícules o has fet museus, per dir-ho manera, acabaràs de 65 anys fent l'aula universitària o fent un altre perfil semblant. Si tu mai has fet una cosa d'aquestes, difícilment ho faràs.
16: Sí, és un perfil molt diferent. Aviam, que tot és la gent que ve l'aula, per dir-ho, la gent que va al casal d'avis.
18: Són dos perfils diferents.
16: Són dos perfils totalment diferents.
18: Tot i que també el casal d'avis és un gran desconegut, perquè ara que està tancat i han vingut aquí el casal de joves, també és veritat que moltes vegades no es coneix, no? Ah, igual que segurament l'aula d'extensió universitària, considereu que és prou coneguda?
16: Jo crec que sí. I a nivell de... fa molts anys de nivell del casal d'avis es va fer conèixer i, bueno... És un pensament diferent, trobo.
15: Home, no, i també has parlat del casal d'avis, però la Gresca fa una gran tasca per la gent gran. I em mobilitza... El que passa és que el riu sembla una tonteria, però talla molt. talla molt.
18: Quan estem molt a prop, però estem molt lluny.
15: Exacte, no, no sé, a la biblioteca també estem molt bé. Aviam, és una fan moltes activitats també els com es diu això, els allò de lectura de
18: la biblioteca,
15: els clubs de lectura. A veure, ho dic perquè a nivell cultural al poble s'estan fent moltes coses, però la Gresca, que és, té molt potencial i que fa moltes coses, el riu talla. Per una persona amb dificultats a caminar, i la immensa majoria no tenim dificultats, però les comencem a tenir. A l'espai fet del poble condiciona.
18: I tu, Jaume, que t'acabes de jubilar, sí. Què tal?
17: Bé.
18: Perquè tots, jo hi penso també, eh?
17: Sí, també bueno, com ja saps, jo faig teatre també, i llavors, clar, jo això també m'hi volia posar, però mira, m'ha encantat d'aquesta manera, no, jo estic agraït perquè d'aquesta manera, doncs mira, tinc una activitat més per fer treballar el cervell, que també és important, a part d'altres coses que faci, no? I llavors, doncs clar, fem això, anem buscant més possibilitats de fer més sortides o fer més seminaris, o més fer alguna activitat, no sé, abans sí, feien algunes activitats de pràctiques.
16: Algun seminari s'ha fet algun any, però bueno, és allò que s'ha de muntar, s'ha de fer, i
17: a veure si d'aquesta manera gent podem fer alguna cosa més.
18: Parlem de la part de socialització. Això també ho practiqueu d'alguna manera o és anar allà a la conferència i marxar cap a casa?
15: Aviam, vull dir, socialització, si tu tens que sortir de casa a les 3, no, a les 5 de la tarda, vale, t'aixeques del sofà, que és el que fem tots, o bueno, estàs jubilat a les 5 de la tarda, i tens que vestir-te, arreglar-te, pentinar-te i anar al centre, al teatre, a l'auditori per fer una conferència, ja t'estàs socialitzant, sí, perquè a l'hora de parlar ja t'estàs parlant amb la gent, i quan surts per la Rambla i l'endemà et pregunten, aviam, la socialització en aquest poble és molt fàcil de fer, no requereix, crec, no, no, jo excessiu, aviam, si vas amb una careta pel món, sí, però si no, ja la fem cada dia.
17: Sí, sí. No, a més la gent quan surt així de les conferències i tal es queda molt rato xerrant a fora, i són grups de gent que entre ells es coneixen, llavors s'escampa, sí, molt tot això. Llavors jo crec que hi ha bastanta socialització dintre d'aquest tema.
18: I si no es coneixen,
16: es coneixen,
15: aviam, sí. Una de les coses que també s'ha comentat, el tema de les sortides, a veure, va dir, quan es fa una sortida cultural, el fet d'anar amb un autobús també fa que la gent estiguem xerrant. A veure, es fa el dia de la coca al final d'any, ja per Sant Jordi també dona la rosa, hi ha moments en què ja es fa
16: ajuntar i fer, sí,
15: un caliu de conversa entre la gent.
18: Parlem una mica del futur. Va, Concepció, tu que seràs presidenta, doncs una mica quin és el vostre principal repte?
15: No, aviam, aviam, jo crec que el que és important és que la Junta, vull dir, malgrat jo seré la presidenta, vull dir, és un treball col·lectiu. Aviam, aquesta Junta no en cap moment es busca una personalització de seva. El principal repte potser sempre seria, que moltes vegades diem, omplir totalment el teatre, vale? Perquè els laterals, que això també li passa a la gent que fa teatre, de l'associació del teatre, costa molt d'omplir-se. Llavors, per exemple, suposo que el dia de la Lucía el teatre estarà ple, vale? Potser un altre dia estarà menys ple, quan a millor l'entrevista d'Àfrica de l'Òscar Mateos, que és un investigador de l'ESIDOP, té pinta de ser bona, però potser amb aquesta persona no tindrà tant carisma. Llavors el repte serà omplir el teatre, segurament tenir més socis i a mica en mica anar fent caliu de poble, que crec que és el que és.
17: Intentar prendre més socis, és el que...
18: Sí, quan sou ara?
15: 202 o 204.
16: Sí, però això ha passat sempre des del primer dia. Si som 204, pues sempre ve el 50%, eh? Uh-huh. O sigui, hi ha gent que és sòcia, i jo em sembla que no l'he vist mai a cap conferència. Però no s'esborra.
18: Ja. Yeah. Bueno, com a mínim col·laboren, però és una llàstima, no?
16: Sí, sí.
18: Perquè s'estan perdent coses interessants,
16: sí,
18: no?
16: Per exemple, la mitjana dels és 102, 103, depèn.
15: No, hi ha gent que va i ve, vull dir que no venen cada vegada, però quan venen es fan notar perquè ho diuen, no els trobem.
16: No,
15: perquè...
16: i ara que aquest dia de la Sor Lucía, jo pensava no tant èxit, segurament vindrà molta gent, clar, que no tornarà mai més, vull dir que...
18: Bueno, però aquest dia els crida l'atenció, sí, sí, ja està.
16: Sí, sí, sí.
18: Però per això ho feu també, no?
16: Per home, sí, una mica per captar...
18: Una mica, i si es queda algú, sí, o si algú torna, doncs
16: sí, sí, sí,
18: benvingut sigui.
16: No, o sigui, és que cada any passa el mateix, sempre hi ha baixes, però sempre hi ha altes. Mm-hmm. Això està anem fent, tenim l'equilibri.
18: Hi ha alguna persona d'aquestes que voleu portar i no hi ha manera?
15: Aviam, la Dolors Ramon, que l'aconseguim portar per l'insistència d'ella, és una persona que ha costat localitzar-la. Vale? A més, ens fa un gran favor perquè vindrà des de Banyoles.
16: Sí.
15: Aleshores, vull dir, hi ha gent que costa, però que segurament que quan venen ho fan amb perfecte, perquè ella és una gran especialista en l'islam, i en aquest poble, que en aquests moments tenim també moltes persones forànies, també val la pena que sabem una mica
18: conèixer de primera mà per algú autoritzat, no?
15: Exacte.
18: Perquè una mica aquesta és la idea, no? Portar gent que siguin coneixedors del seu àmbit, no?
16: Sí, clar. Sí,
18: i que ens ensenyin alguna cosa, no?
16: I que, clar, perquè també ens hem trobat, bueno, per això és inevitable, a vegades hem portat algun conferenciant recomanat, que és boníssim i això, però que no s'ha sapigut explicar, sí, o que no, passat, no ha connectat, sí, que no d'això, i és una eminència, a lo millor. Però...
18: doncs si us sembla que ja arribem al final d'aquesta entrevista, doncs res, deixo amb les vostres mans que animeu a la gent a que vingui en aquesta conferència i que s'apunti amb vosaltres, va.
16: Molt bé,
15: moltíssimes gràcies.
18: No, però digueu-m'ho vosaltres. Sí, doncs que animis a la gent a que s'apunti
15: Bueno,
18: i que vingui, sobretot
15: que vinguin, que s'ho passaran molt bé, que a la recepció ja li farem un somriure, per dir-ho d'una manera, perquè això és veritat, perquè on que hem d'anar marcant a la gent per saber els que són el còmputo, i el fet de que la persona vingui no ha de tenir por perquè serà ben acollida.
18: I com t'has apuntat? Com pots fer? Hi ha algun lloc, algun canal, algun e-mail?
16: Ara l'ha preguntat bastanta gent, i per exemple és que vinguin el dia 6, el dia de la inauguració, que se'ls donarà primer que entrin i que vegin el que és, i llavors doncs allà ja tindran fulls d'inscripció.
18: Molt bé.
17: També tenim per la pàgina web, també poden contactar nosaltres.
16: Sí, hi ha gent que ha contactat per correu.
18: A través de l'extensió universitària,
16: Ripollet, etcètera. I llavors se'ls donarà l'explicació i que vinguin aquest dia.
18: Molt bé. Doncs res, molt èxit amb aquesta primera conferència, que ja està assegurada, i sobretot la temporada. El curs, que vagi molt bé.
15: Moltes
18: que aprengueu
15: gràcies.
18: Moltes coses. Donem les gràcies. Avui ens han acompanyat la Concepció Rovira, ja la presidenta, ja doncs de seguida em pren càrrec d'aquesta associació d'Aula Extensió Universitària. També ens ha acompanyat l'Àngels Pujol, secretària, i el Jaume Pujol, també és vocal. Moltíssimes gràcies.
17: Gràcies.
18: Doncs nosaltres ara fem una pausa i...

0: un programa que ha fet història. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
3: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
4: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo...
2: El 91.3, Info Setmanal.
5: Avui ens acompanya als estudis de Ripollet Ràdio Sílvia Isaac, fotògrafa i artista visual, autora de l'exposició L'herència latent, que arriba al Centre Cívic del Pont Vell. Després, una primera exposició a Cerdanyola. Bon dia, Sílvia.
6: Bon dia.
5: Primer de tot, Sílvia, per qui no et conegui, ets de Sant Pere de Riudebitlles. Allí arribes a Ripollet, malauradament, per una connexió que desgraciadament afecta molta gent, com és l'amiant, en el teu cas, pel teu pare.
6: Sí, correcte. Ell va fa, mira, el 2017 li havien diagnosticat mesotelioma pleural i aleshores nosaltres, clar, al Penedès no teníem, no, tot aquest coneixement de tota la història amb la fàbrica Uralita i tot el tema de l'amiant, i ens va caure com, no, un gerro d'aigua freda a sobre, perquè no teníem, sabíem que l'amiant era dolent però no sabíem pas què significava, no, aquest dolent. I bé, van ser això 10 mesos intentant salvar la seva vida, no, però al final es va morir. I va ser just, un cop va morir, a nosaltres encara ens costava, no, d'acceptar que havia pogut morir per l'amiant, perquè ell era treballador autònom i en alguna ocasió, l'haver treballat en la construcció, evidentment havia, no, tingut contacte, sobretot als 80, 70, no, que és, estava tot arreu. Però també ens estranyem com pot ser que després de tants anys, no, ara malalteixi. I va ser això, el fet de buscar informació per tal d'entendre-ho, que al final aquesta recerca va acabar sorgint amb aquest projecte fotogràfic.
5: Clar, com tu dius, una vegada va succeir, no? Vas començar a investigar. Com va ser aquest procés de veure i entendre realment tot el perill que comportava l'amiant?
6: Doncs va ser, de fet, també el contactar amb diferents associacions de víctimes, veia, i buscant informació veia que, ostres, que realment al llarg de la història hi ha hagut milers, no, de morts, i veure el per què, no? Per el simple guany de quatre gats, podríem dir, tota l'escampada, no? Entre, sobretot en el sector obrer aquells anys, més l'entorn que vivia aquestes fàbriques, doncs totes les afectacions que havia tingut, no? I va ser així, d'anar buscant informació de l'amiant, afectacions aquí i allà. Fins i tot vaig anar també a Cartagena, perquè la indústria naval també, no, és un dels altres sectors on també ho ha patit bastant. I una mica, doncs, això, fer, posar imatge a, tot, a tots els sectors i tota la història.
5: I una vegada ja informada, justament, no, tu decideixes, doncs, transformar aquesta informació a través de lo que millor se't dona a tu, la fotografia, no, l'art visual, fent aquesta exposició que ens presentes ara.
6: Sí, exacte. Caio també veia que un dels objectius era, si dic, si jo, que el meu pare treballava en la construcció, desconeixia tot això, imagina't, no?, en aquells 8 anys enrere, pues molta gent, no?, no desconeix tot aquest tema, tot el que ha passat i què comporta, no? I per això també tenia aquesta necessitat de dir, ostres, amb els meus mitjans haig de fer alguna cosa per donar a conèixer, no, a través d'això del projecte fotogràfic, doncs, tota aquesta història i què comporta, no, tot plegat, i el que ha passat, també per donar veu a aquestes víctimes i una mica fer justícia, no, de tot plegat.
5: Per què l'herència latent?
6: Doncs l'herència, d'una banda, perquè és algo que ens ve heredat del passat, no, i que encara ens està afectant avui dia, i latent per dos motius. Un

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Al 91.3, Info Setmanal.
2: 27 minuts sobre les 6 de la tarda. Avui una miqueta més d'hora de l'habitual tenim a Marc Mata, de Tot, Ripollet al Dia. Què tal? Benvingut.
3: Bona tarda.
2: Amb nova revista, la del mes d'octubre.
3: Sí.
2: I una portada, en aquest cas, m'alegro que destaquis el que és en veritat la major novetat, que és el carrer Tarragona, doncs, que es reformarà. I això per què? Perquè també hi ha un projecte per solucionar la C-58, però l'altre és un projecte, això sí que és més realitat, no?
3: Sí, efectivament, és el tema que parlàvem la setmana passada, que es va presentar en el Centre Cultural i també a Pont Vell, després que la Generalitat presentés aquesta nova proposta a l'Ajuntament. Uh-huh. En aquest cas, aquí a la revista, incluïm també la valoració que fa Fòrum Soterrem l'Autopista, que es mostra decepcionat amb aquesta proposta. Diuen que no els satisfà gaire aquesta proposta, uh-huh, perquè consideren des del seu entendre que la solució continua estant només centrada en els edificis més propers a l'autopista. I ells creuen que ha de ser més ampli i esperen que de cara a una nova proposta la Generalitat tingui present el que ells sembla ser que els hi van proposar. I per altra banda, la valoració de l'Ajuntament, que fan una valoració molt positiva perquè creuen que beneficia bastant els veïns i veïnes més, que viuen més a prop de l'autopista.
2: Anem a analitzar una mica, si et sembla, Marc, sí, perquè aquest projecte és, entre cometes, busca que sigui una cosa viable, no? Que s'assembla més una cosa com potser més realista, però sí que és cert que si tu mires les fotografies, que clar, els renders aquests són meravellosos, doncs també al mateix temps doncs desperta molts dubtes. Per entendre'ns, cobertura de només el tram d'autopista en direcció a Barcelona entre pont i pont, per entendre'ns,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Però això passa també per retirar una mica dels pisos.
3: Sembla,
2: sé que es desviaria una mica.
3: Es desviaria una mica.
2: Això planteja molts dubtes de pensar com es farà aquest desviament. Clar, entenc que primer s'hauran de fer els carrils nous, però que queda molt poc espai fins al riu, no? Bueno, i després també una rotonda, que no tenim, que serà la del final del carrer Tarragona, que no es veu gaire bé en els mapes, es veu molt petita.
3: Sí, efectivament, a més crec que també té tot a veure també amb què es construirà l'hospital, uh-huh, Ernest Lluch, per tant serà, no, una altra zona també més edificable i més utilitzada per la gent, i haurem de veure també la de trànsit que podrà haver, uh-huh, perquè si ja ara amb el, tal com està amb els semàfors molts dies es genera trànsit, veurem ara amb les rotondes i amb tot el que volen fer com se solucionarà.
2: En qualsevol cas, alguns elements importants a tenir en compte és que sí que planteja una part de cobertura, sí que planteja pantalles contra el soroll, que aquest és l'altre gran drama, i també contempla una millor connectivitat per lo que és el carrer Tarragona. No ens enganyem, aquesta foto tan verda no serà realitat. El Ripoll mai serà el Besòs a la part de Santa Coloma ni de Sant Adrià, perquè aquí s'ha optat per una versió més naturalista, però aquí ho han posat tan verd que això sembla quasi el camp del Barça. I després també aquests pisos que es veuen tan blancs que presta a confusió són els pisos de l'autopista, però els han posat tan blancs que sembla que siguin nous, i no són pisos nous. Aquest primer bloc que es veu al davant de l'autopista és els pisos de tota la vida, però bé, en aquest cas és una versió molt, molt idealitzada del projecte. Llavors es tracta de mirar-ho doncs amb objectivitat i veure doncs el que és això. I bé, doncs el plantejament del Fòrum doncs era un més maximalista, està clar, i llavors doncs tampoc ens ha de sorprendre.
3: Clar, és el que dius, no? Amb tot projecte pràcticament sembla que la foto que presenten sempre és així, idealista. Haurem de veure com acaba aquesta, una reivindicació que fa més de 30 anys que s'està demanant.
2: Molt bé, l'últim ple, es va parlar de Ceuta, el PP, sí, i Vox, doncs una mica, doncs, que vas veure, i al final doncs tampoc va servir per aprovar res, no?
3: No, va ser una moció, per una banda, tots dos partits presentaven una moció separada, però quan va començar el ple es va anunciar que s'unificava i que es convertia en una, i que no va ser aprovada. Va ser una moció que va centrar bona part de la sessió, va durar durant molts minuts, retrets, i entre totes les forces polítiques, i els tres partits de l'esquerra doncs coincidien en que era una moció basada en el racisme, perquè hasta, i la regidora Lourdes Serra va recordar tant al portaveu del PP com a Víctor Dieguez com al portaveu de Vox, Argiri Hortas, que recordessin que s'estava parlant de nens, que molts d'ells són menors. Per tant, va ser una part bastant caldejada, diria jo.
2: Parlem d'un altre tema que ens connecta molt amb l'actualitat. Ara mateix tenim una senyora que s'ha fet molt famosa, Mari Carmen, perquè la fem fora, autogenària, doncs, de casa seva, un pis llogat, un fons voltor, d'aquests que el que li interessa són els diners i no les persones. I tenim, doncs, que a Ripollet no cal anar-se'n fins a Madrid, perquè també passa, eh? Va haver un cas molt recent, en el que jo personalment vaig estar, doncs, també molt frapant. Què és el que t'ha dit la PA?
3: Doncs, com dius, el Ripollet, no hem d'anar molt lluny, perquè Ripollet és una de les ciutats, segons la PA, que més desnonaments té. Avui estem a 1 d'octubre. Doncs, segons la PA, aquest mes de setembre hi ha hagut 17 ordres de desnonaments. Alguns s'han executat, altres no.
2: Però no 17 vegades, sinó 17 ordres
3: 17
2: diferents.
3: 17 ordres diferents. Fa dues setmanes van haver tres ordres de desnonaments. Una es va executar, que va portar fins a 5 furgons de la Brimo, dels Mossos d'Esquadra, i dos es van aturar, però totes tres coincidien, segons ens comunicaven des de l'APA, que eren dones, elles soles amb les seves criatures petites. I just el dia següent del desnonament de la Mari Carmen a Madrid, hi havia convocat un desnonament a dijous passat, si no recordo malament, aquí a Ripollet, que es va suspendre. I avui hem conegut que un altre desnonament previst, que hi havia previst per demà aquí a Ripollet, també ha estat desnonat. La PA considera aquests espectacles com espectacles grotescs, especialment, per exemple, el d'aquesta dona amb aquesta criatura que va ser desnonada amb tanta policia
2: al carrer Sant Jaume.
3: Al carrer Sant Jaume, i defensa el dret de l'habitatge.
2: Molt bé. Doncs posem una mica més de llenya al foc. En aquest cas, parlant de delictes, les xifres, segons tu, no són bones, perquè pugen.
3: Segons el Ministeri de l'Interior, en comparació amb el gener, de gener a juny del 2025, per tant, del gener al juny d'aquest any han pujat un 13,2%, mentre que en altres municipis, com per exemple Cerdanyola, han baixat. I també tenint en compte, hem de tranquil·litzar que són casos, jo crec que bastant concrets, que aquest cap de setmana també va haver-hi tres detinguts en tres robatoris, segons fonts oficials. També jo he pogut saber que són persones que venen de fora de Ripollet, d'altres municipis, fan el robatori i marxen. Però deixar sense alarmar ningú, que són fets concrets.
2: Uh-huh. Tenim una entrevista amb l'Òscar López, regidor d'Educació, Joventut i Comunicació. Què t'explicava l'Òscar?
3: Doncs amb ell hem volgut parlar, centrat en l'inici de curs, tot i que ja fa unes setmanes que va començar, de com estava de com està l'educació, de com comença el curs, i també he aprofitat per preguntar-li sobre quina valoració feia ell de l'aturada del que va ser l'inici del curs passat, que va ser aquestes vagues dels centres educatius de Ripollet per la possible fusió Escorcell-Clavé, que al final no es va dur a terme, i com estava la relació amb els centres educatius. Ell ens parla quina és la seva valoració i també com està aquesta relació. També, aprofitant que és el regidor de Joventut, hem pogut li he preguntat com estava l'oferta d'espai pels joves, uh-huh, i ell treu pit de la feina que està fent l'Ajuntament amb noves propostes, i amb la recuperació d'altres iniciatives. Per tant, també parlem del tema de la climatització de les escoles, perquè la Generalitat ha anunciat que 100 escoles de Catalunya seran climatitzades, i el que jo li plantejava era que em sorprenia que hi hagués municipis com Sabadell que vagi a tenir 5 escoles climatitzades i que en el cas de Ripollet no hi hagués cap. I jo animo la gent a que llegeixi l'entrevista aquí al paper, però també al web, que serà més extensa.
2: Molt bé, perquè ara el ser mensual, doncs, s'ha de seguir l'actualitat de Ripollet també, doncs, en la vostra web de Tot Ripollet al Dia. Per cert, que ens hem assabentat per un anunci que doncs, el Roger Balló serà novament candidat a l'alcaldia per Esquerra Republicana, i a més vindrà acompanyat ni més ni menys que per Oriol Junqueras, que li ve a fer costat, no?
3: Nosaltres ja vam anunciar als mitjans abans d'estiu que seria el candidat. Ells ho van anunciar a les seves xarxes socials i ens vam fer ressò, em sembla que vosaltres també, uh-huh, i ara és quan ho farà amb l'acte obert a tot el públic. Un curs polític marcat per les eleccions municipals. Per tant, ja haurem d'anar escalfant motors, perquè a nosaltres també tindrem feina.
2: Molt bé. Doncs res, Marc, moltíssimes gràcies. Que doncs, agafa paraigües aquests pròxims dies, perquè plourà quan haguem d'anar pels llocs. Moltes gràcies, com sempre.
3: Gràcies.
2: La pròxima setmana tornarem a parlar de Tot Ripollet al Dia, un cop al mes. Aquesta tenim la revista ara mensual, i després, doncs, setmana a setmana a la seva web. Moltes gràcies, Marc.
3: Gràcies.
2: Doncs nosaltres, res, acomiadem el Marc i de seguida donem pas a una representació de la CRAC per aquesta aturada de gegants que tindrà lloc aquest proper cap de setmana.
1: El 91.3, Infosetmanal.
4: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
5: Va, cago en la mare que et va matricular.
4: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
8: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
9: Que le digo que si quiere bolsa.
8: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
9: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
10: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
11: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Arestet. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollerradio.cat.
12: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
13: Papa, vull ser artista!
12: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
14: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
15: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de...
1: El 91.3, Info Setmanal.
2: I arriba a la recta final d'aquest programa, però no volem marxar sense parlar d'aquesta 35a trobada gegantera que tindrà lloc aquest cap de setmana a Ripollet, amb dos dels seus representants. En primer lloc, l'Àlex Ponce, graller i ajudant del cap de colla, la cap de colla. Què tal, Àlex?
3: Exacte, hola, molt bé.
2: I també a l'Agustí Carmona, portador de gegants i acabat d'arribar de Mongòlia. Molt bé, quin... feia molta fred allà o què?
16: Déu-n'hi-do.
2: O molta calor, no sé què dir-te.
16: Fred, ara ja al setembre-octubre ja comença allà a ser temporada de fred.
2: Un altre dia ens ho has d'explicar, eh? Viatge amb moto, 3 mesos, amb un parèntesis al mig... On has deixat la moto, per cert?
16: La tinc a casa, avui la tinc a casa. El parèntesis es va quedar a Kazajistan.
2: Però la... Vale, i després te l'han portat cap aquí?
16: No, és a dir, jo vaig vindre cap aquí per vindre a la festa, per viure la festa major, tot el mes d'agost, me'n vaig tornar a buscar la moto i vaig acabar el viatge fins aquí.
2: Val, vull dir que has tornat amb la moto.
16: He tornat.
2: Aquesta sí.
16: Aquesta sí.
2: Molt bé, ja en parlaríem un altre dia, perquè sí. Has fet un viatge solidari i a més d'aventura, doncs, per aquella part del món, que doncs, és tan desconeguda per nosaltres i també passant per Rússia, que també doncs, té les seves dificultats. Doncs parlem ara d'aquesta trobada gegantera, que també és un esport de risc, perquè vulguis que no, els gegants tenen el seu pes i la seva dificultat. Parlem aquesta, doncs, com es presenta, Àlex?
3: Doncs molt bé, vull dir, estem molt contents perquè a més tenim molta participació, vindran moltes colles, 16, serem 16 en total, comptant-nos a nosaltres, i estem també molt contents perquè no només venen d'arreu del territori, també de Lleida, de Girona, algunes colles fins i tot, però també participen colles d'aquí com Diables, com cada any, i l'Escola Escursell, que a més porten moltíssima gent, perquè no només participen en una geganta, sinó que també porten un drac i porten una batucada, i això s'ha de valorar perquè és difícil implicar les famílies i els alumnes en coses de cultura popular i ells ho han aconseguit.
2: Molt bé, a més l'Escola Escursell en aquest cas està fent molt per la cultura popular també, i tenen aquesta geganta, la Faniquita, que és una líder allà.
3: Sí, és un ídol.
2: Jo conec un nen que toca el tambor per primera vegada i que està molt emocionat.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: Que bé.
2: Molt bé, doncs ja vaig dir jo que està molt bé que doncs, més gent s'incorpori en aquestes tradicions i en aquestes actuacions. Doncs, m'has dit que es presenta molt bé, moltes colles, però en què consistirà? Per la gent que encara li han de refrescar una miqueta.
3: Doncs, en principi, com cada any, si no plou, que esperem que no plogui, doncs farem la plantada. Aquest any hi haurà un canvi, perquè com hi ha obres a Sarrià de Ter, doncs no farem la plantada al parc primer de maig, sinó que la farem davant de l'Olivera a la Rambla Sant Jordi.
2: Molt bé.
3: Igual que fem per la Festa Major. I llavors farem cercavila fins a arribar a la una a les pistes de l'Esbar, i allà farem una ballada i podrem ballar nosaltres la nostra, bueno, com és tradició, doncs el ball de gegants de Ripollet i el ball de Capgrossos, que a més només ho veiem per aquesta trobada, per tant és una cosa important i per nosaltres és un moment molt emocionant i molt emotiu, i els convidem a tothom a que vingui a veure-ho perquè és únic.
2: Per cert, si plou, què passarà?
3: Si plou, el nostre pla és anar a l'escola en cel clarer, al pati, que és cobert, i allà farem ballades.
2: Però allà es cabreu tots.
17: Espero que sí.
2: 16 colles allà.
17: Sí, sí, jo crec que sí que hi podem cabre, però també cal dir que si no plou, els que ballarem serem nosaltres, els que farem ballada serem nosaltres, perquè són moltes colles i si no es faria molt llarg.
16: Sí, perquè i d'assistents si plou... es preveuen més de 300 assistents, sí, vull dir que sí, sí, serem sí. Uns quants.
17: I vale. Si plou, doncs sí que farem, cada colla farà el seu ball i també és interessant d'anar a veure.
2: Molt bé. I llavors doncs és una mica com el vostre dia, eh? Perquè clar, és una trobada, a més, hi ha 35, eh? Uh-huh. Déu-n'hi-do, sí. Vull dir, això demostra sí. Que, bueno...
17: Sí, que bueno, que ja que aguantem, no?
16: Sí,
17: que
16: és no, difícil. No, vegades... la colla segueix amb molt bona salut, la sí. Veritat és que hi ha hagut gent nova que ha anat incorporant-se uh-huh. Mica en mica, els de sempre seguim sent-hi, però el fet de que s'hi vagi incorporant gent, tant a nivell de grallers com a nivell de portadors, com a nivell de la gent que ens ve al voltant a donar un cop de mà, perquè és que els portadors no ho podem fer tot, o els grallers tampoc ho podem fer tot, necessitem gent que ens organitzi a l'hora de situar-nos a la cercavila, necessitem doncs, portadors que ens ajudin amb l'aigua o amb certs elements, hi ha hagut gent que s'ha anat incorporant i ha fet la colla, es va fent la colla gran, vull dir, mm-hmm. Va fent cada vegada més gent.
2: Sí, sí. Parlem en primer lloc dels grallers, perquè ja ara mateix ja sou una colla prou important, a més teniu les vostres pròpies composicions, teniu el Gerard, que és el director artístic, com no sé com sí. Li dieu, eh? Sí, però, sí. O compositor, que és el que una mica doncs, també sí, tira sí. Del
17: és,
2: carro.
17: És el líder, és el líder.
2: I després, doncs, vosaltres, que també feu vostres totes aquestes peces, sí. Doncs quina importància tenen els grallers amb gegants de Ripollet?
17: Bueno, està malament que ho digui jo, perquè soc graller, però jo crec que són molt importants, perquè al final som els que donem doncs, les eines perquè ells ballin i al final la gent s'ho passi bé i per nosaltres és un orgull perquè ens encanta veure els gegants ballar i sentir-nos així com una part molt important i essencial de tota aquesta activitat.
2: Sí, és i és molt part, difícil és tocar la gralla, Àlex?
17: Bastant, sí. Sí? Sobretot la corba de dificultat és bastant gran, sí, sí. Començar és molt difícil, però després ja un cop li agafes una mica el truc i com fer servir la bufera,
2: clar.
17: Doncs ja és una mica més fàcil.
2: Això deu ser una mica com xiular, que un cop ja ho saps fer, pots quasi cantar qualsevol cançó,
17: sí,
2: no?
17: Sí, exacte, és una mica això. I a més tenim la sort de tenir el Gerard, que és un bon músic i que sap molt de música i, per tant, ens pot ensenyar més enllà de la gralla, doncs, a llegir partitures, entendre certes coses de teoria musical i és molt interessant i tenim aquesta sort. I a més compositor.
2: I a més que us atreviu una mica amb qualsevol cosa, eh?
17: Sí, sí, sí, ens agrada anar provant.
2: Les músiques tradicionals, però també sí. Es pot tocar amb gralla quasi
17: sí,
2: qualsevol cançó, no?
17: Hem tocat algunes coses, com el Coti per Coti, alguna de Nino Bravo també, fins i tot, i sí, ens ho passem bé, ens agrada fer aquestes coses també.
2: I el que és l'assaig, costa molt?
17: No, ja estem acostumats, ens veiem cada dissabte al matí, que a més també la gent està convidadíssima a entrar-hi i ja estem molt acostumats, ens veiem ja cada setmana i som com una família.
2: Parlem ara dels portants. Val? S'ha de fer molta gimnàstica per portar un gegant o què?
16: Home, tenint en compte que jo sóc un dels portadors i no faig gimnàs en absolut, no s'ha de fer gimnàs, el que sí que, bueno, pesen, quan més grans són els gegants, més pesen, i potser sí que una corpulència, una capacitat diguem, muscular al darrere sí que hi ha d'haver, com a mínim. Si un no té massa capacitat muscular, doncs hi ha gegants mitjans o hi ha gegants petits, que són molt més fàcils de portar. I, per tant, jo crec que des dels nens més petits de 11 a 12 anys, que poden portar el drac, fins a partir dels 20-25, que ja es poden portar els més grans de tots, segons qui, ja és una... No cal fer cursos, no cal anar al gimnàs, no cal estar apuntat enlloc, es pot vindre directament.
2: Quin és l'ABC una miqueta? Perquè un seria, suposo, no aixecar-lo molt perquè no se't tombi, no?
16: És seria... trobar-li el centre de gravetat. Uh-huh. Tenen un centre de gravetat i cada gegant té un centre de gravetat diferent, però la que portes unes quantes vegades als gegants de seguida li trobes, però si li trobes el centre de gravetat ets capaç de moure'l cap on te vulguis, de fer-li les voltes que vulguis, però es necessita una mica de tècnica a l'hora de posar els peus, de no entrebancar-te, perquè si fas voltes és molt fàcil entrebancar-te tu mateix, aquest centre de gravetat del gegant es desplaça i pot anar a terra.
2: I pot caure-li algú a sobre, no?
16: Pot caure-li algú per sobre, sí, sí.
2: Però no és una cosa
16: que, si no cau a ningú,
2: que
16: també
2: se senti,
16: mal...
2: no se sent gaire, no? Que passi?
16: Alguna vegada no fa passa, massa, sí. No? Ara no fa massa, a Granollers van tindre un accident doble, sí. Perquè va caure un gegant i va tombar l'altre gegant. Vale. Va haver-hi un accident
2: efecto
16: doble.
2: Efecto dominó.
16: Exacte. El que passa és això, que com per exemple nosaltres tenim doncs, quatre nivells de gegants, el drac, els petits, els mitjans i els grans, quatre nivells, vas creixent una mica a l'hora de portar-los i vas agafant-li aquest tranquillo perquè no passi res. Mm-hmm. Després és el que comentava fa un moment, no és només els grallers o els portadors, és la gent que hi ha al voltant, els puntals,

0: i situacions, per exemple, jo reconec que els grans s'ha de tindre molta corpulència, i en aquest sentit potser els homes és més fàcil que de forma natural desenvolupin més corpulència, però si una dona corpulenta el podria portar perfectament, no hi hauria cap...
1: Sí. Però teniu dones portants?
0: Sí, mitjans i petits tenim...
1: Bastantes, de fet, jo crec que sí.
2: Quan pesen els vostres gegants?
0: Els grans estan al voltant dels 60 quilos.
2: Ostres, és que això...
0: Són 60 quilos.
3: Sí, és molt de pes. I els més petits, bueno, els mitjans, no sé, són 40 i alguna cosa.
0: Sí, bueno, jo tinc al cap que són 15, 30, 60 com a números rodons. Després, específicament, cada un doncs no t'ho sabria dir. Però els petits pesen això al voltant dels 15, els mitjans al voltant dels 30 i els grans al voltant de 60.
1: I què opineu d'aquestes accions que s'estan fent? Per exemple, aquí a Ripollet hi ha aquesta campanya doncs, per fomentar la cultura popular, o ara mateix l'escola Escursell que dèiem, doncs, que també té la seva geganta. Doncs què opineu? Es fa prou o valoreu positivament el que s'està fent?
3: Jo valoro molt positivament el que s'està fent, perquè al final jo treballo també en educació i veig que moltes vegades no se sap res de cultura popular, ni dels gegants, ni de ball de gitanes, i crec que l'escola és un espai fonamental per fomentar aquestes activitats i aquesta cultura que no podem perdre.
0: Sí, tot i així hi ha vegades que també ens sentim com un tant desplaçats perquè hi ha altres activitats que a vegades doncs ens han passat per davant.
3: Sí.
0: Jo parlo sobretot per la part del ball de gitanes, que sóc el que, diguem, assajador. Però tot i així, per un cantó es reconeix que s'està fent molt esforç per part de l'Ajuntament, però hi ha l'altre cantó de la moneda, que és que s'hauria de fer més i s'hauria de valorar i posar la cultura catalana o la cultura popular en el lloc que realment li correspon.
1: Parlem dels infants. Com us miren els gegants? Són quasi com els reis, no?
3: Jo crec que és el nostre públic. És el nostre públic, jo crec. Sí. O sigui, els gegants són bueno, una activitat i una... Sí, no sé, és sí, una cosa que agrada molt als nens, moltíssim.
0: De fet, una de les coses per les quals soc portador és per veure aquell nen o aquella nena
3: cares,
0: que
3: no? se't
0: queda, es queda mirant amunt la cara del gegant dient aquest tros de cosa que tinc aquí davant, i riuen i s'ho passen bé.
3: Sí, només s'ha de veure quan vas per la Rambla, tots són famílies, amb nens petits, i és molt bonic.
0: Són actes molt populars, molt familiars.
1: Vosaltres, a més, no només feu coses a Ripollet, feu intercanvis, aneu a molts llocs, carregueu els gegants a, no sé, a una furgoneta, un camió. Molt bé. I doncs aquest any com es presenta la temporada?
3: Doncs encara, o sigui, ara després de la trobada és quan comencem a muntar la temporada de l'any que ve, però bueno, amb esperances i amb ganes de començar, la veritat. Sí,
0: dels 16 pobles que venen, alguns seran de tornada, vull dir que hi haurà aquesta tornada, perquè normalment el 99% dels casos, podríem dir que gairebé sempre el que es fa amb els pobles que venen aquí és anar-hi nosaltres per animar les seves festes. Sí. Així no vull dir, traiem del mig de l'equació, traiem tot el tema monetari que pugui haver-hi, tu vens i jo et pago. No, jo vinc...
1: Un intercanvi.
3: Sí, exacte.
0: I és una cosa molt enriquidora pel poble que rep els convidats com pel poble que va de convidat als altres llocs.
1: Molt bé, doncs ja per acabar, si us sembla, doncs m'agradaria que féssiu una invitació per començar a la gent que us vingui a conèixer. Com ho pot fer?
3: Doncs simplement apropant-se a nosaltres i preguntant-nos, i si no també tenim Instagram o el nostre correu, o preguntar al Centre Cultural quan estem assajant o quan ens poden trobar, però és una entitat que està oberta a tothom i de fet convidem sempre a la gent a participar-hi, perquè és una activitat gratuïta. L'única cosa que es demana és venir a les sortides, i al final és un lloc on s'ho passem bé, esmorzem sempre a les sortides, per tant jo crec que és una activitat molt maca i sobretot per famílies, perquè...
0: Sí, perquè des del nano petit o la nena petita que poden portar el drac, fins als pares que poden portar mitjans o grans, i tothom tindria un paper... i si no, doncs de grallers, i si no, doncs de portadors, o de puntals, o del que sigui.
1: A més, els nostres gegants tenen la seva història, alguns d'ells són
3: molt interessants,
1: de personatges locals, o, bueno, després les noves incorporacions últimes, no?, que busquen, doncs, també el anar creant novetats, no?, il·lusió.
3: Sí. Són molt interessants i molt macos, sempre ens ho diuen també, que
0: d'aquesta fisonomia realista que tenen, sí, que no són caricaturitzats de res, no,
3: sí, són ni són un molde, un motlle que fan
1: estàndard, no?
3: Genèric o estàndard, sinó que són persones reals i sempre ens diuen que són molt macos.
1: I ara tu et toca, Agustí, doncs a convidar la gent que vinguin a aquesta trobada gegantera. Què podran veure? Perquè no només estaran els de Ripollet, hi hauran també alguns altres de ben curiosos.
0: Exacte,
1: no?
0: Si volen veure la Rambla plena de gegants, és el dia. És el dia

0: veure, la Rambla plena de gegants, 16 colles, que cada colla deu portar doncs, una mitja de 4 a 6 gegants. Nosaltres en portarem 7 gegants, més els dos capgrossos. Uh-huh. Doncs cada colla deu portar això, 4 a 5 gegants, multiplicat per 16, això omple la Rambla, i només pel fet de veure la Rambla plena, crec que és un bon motiu per sortir a fer una volteta el dissabte al
1: migdia. Creuem els dits, que no plogui. Creuem
2: els
1: dits. I si no, doncs, que us vagin allà a l'escola Ansel Clavé, que perquè, vull dir, sí o sí, hi haurà trobada.
2: Sí, correcte. Sí.
1: Molt bé, doncs vosaltres no marxeu. Deixeu-me que acomiadi el programa. I repassem els protagonistes d'aquest informatiu, que han estat l'Aula d'Extensió Universitària, que dimarts vinent arrenca en nova temporada amb la conferència de la coneguda Sor Lucía Caram. N'hem parlat amb l'Àngels Pujol, secretària. També hem tingut a la Concepció Rovira, que és membre i futura presidenta, i el Jaume Pujol, que és vocal. A continuació hem sentit a la fotògrafa i artista visual Sílvia Isaac, autora de l'exposició L'herència latent, sobre els efectes de l'amiant, que es pot veure al Centre Cívic del Pont Vell. També hem tingut a l'Info Setmanal a dos representants del grup de teatre del Casal d'Avis, que aquest dissabte estrenen al Teatre Auditori Reviviendo la Copla, un espectacle musical i teatral, i ens ho han explicat dos autors del sainet El Chorizo Enmascarado, l'Antonio Reyes i el Ricardo Rubio. I hem acabat el bloc d'entrevistes amb la CRAC, que diumenge tenen la 35a trobada de gegants a la Rambla i les pistes de les bars. Ho hem repassat amb Agustí Carmona, portador de gegants, i també amb l'Àlex Ponce Graller, ajudant de la cap de colla. En el bloc de notícies hem començat parlant de la pluja del passat dimarts, també en clau política, del que es va decidir en el darrer ple municipal, la resposta del fòrum Soterrem l'autopista a la proposta de la Generalitat i la nova reunió de Decidim els barris. Hem vist com va la setmana de la gent gran, remullada, això sí, i l'inici de la programació de l'Associació d'Espectadors, els premis del concurs fotogràfic de Festa Major d'Acció Fotogràfica, i a temps de llibres al programa d'aquesta casa, que ha estat a la Setmana del Llibre en català. I en esports hem vist el debut de Carlos Rodríguez amb la filial del Barça de bàsquet i els resultats de la família Mullor al BMX. I amb tot això acabem, ho hem fet aquest programa. El Jordi Puy, el control de sol, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció, el Marc Batalla, la Judit Josa, i a la producció i presentació, que els ha parlat, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
3: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio ja té 25 anys.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. La setmana de la gent gran arriba a la seva fi. Ahir els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la setmana de la gent gran. Tant a l'inici com l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Clavé. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
3: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio!

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. La setmana de la gent gran arriba a la seva fi. Ahir els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la setmana de la gent gran. Tant a l'inici com l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Clavé. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La setmana de la gent gran arriba a la seva fi. Ahir els més grans, acompanyats dels joves alumnes de l'Institut Lluís Companys, van recórrer aproximadament uns 200 metres entre el carrer de les Escoles i el pavelló municipal d'Esports Joan Creus en la gran marató de la setmana de la gent gran. Tant a l'inici com l'arribada, els participants van comptar amb l'animació dels nens a l'escola Ensem Claver. En acabar, es va repartir un refrigeri i una peça de fruita que van servir per carregar piles davant l'activitat física i de recuperació que es va realitzar seguidament a la recepció del pavelló. Tant joves com grans van ballar sardanes i balls folclòrics gràcies a l'Associació Sardanistes de Ripollet. Per la tarda estava previst fer un tastet de tallers al pati del Centre Cultural, però davant l'amenaça de la pluja es va decidir suspendre. Des d'aquest cap de setmana torna l'horari d'hivern a la Rambla de Sant Jordi i la Rambla de Sant Esteve, des del carrer Pizarro fins al carrer de la Mercè. Ambdues romandran tallades al trànsit des de les 4 de la tarda de dissabte fins a les 10 del diumenge i els festius de 10 del matí a 10. D'aquesta manera, els caps de setmana i festius, la Rambla continua sent un espai dedicat al passeig i l'esbarjo, juntament amb el carrer del Torrent del Tortuguer. Mentre durin les obres al carrer de Pau Casals, el camí de la Serra romandrà obert al trànsit. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
5: Arrenca un nou temps de llibres. Ja saps, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre, tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir. Avui et portem un programa molt viatger. D'entrada començarem fent un tomb per la història del Passeig de Gràcia. Sí, sí, aquest emblemàtic passeig de la ciutat de Barcelona. I després marxarem de la mà de la Susana Hernández cap a la tercera edició del Festival Premià del Mar que s'està celebrant aquest cap de setmana. Com sempre, els controls tenim el Jordi Puy i el Sergi Requena i la veu la posa aquí a parlar l'Antoni Lozano. Va, que encetem el capítol 74 del Temps de Llibres.

0: Temps de llibres, l'entrevista.
1: Avui, a l'entrevista, rebem a un autor que debuta aquí al Temps de llibres i ja et dic jo que bastant hem trigat a convidar-lo, perquè al febrer va publicar el que és la seva quarta novel·la ja i que des d'aleshores la manté entre els llibres més venuts en català i, de fet, va ser un dels títols destacats al passat Sant Jordi. És una novel·la que, fins i tot, abans d'arribar a ser publicada, ja tenia un premi, va ser la guanyadora del quart premi de Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona aquest any, el 2026. I escolta'm, que no et faig més petit, que t'estic parlant del Roger Bastida, que ve a presentar-nos al Passeig de Gràcia, no al carrer, sinó que aquest és el títol de la seva darrera novel·la. Roger, moltes gràcies per rebre'ns, moltes gràcies sobretot per compartir aquest temps de llibres amb nosaltres.
2: No, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
1: Escolta'm, t'hauries imaginat la diada de Santa Eulàlia, tot el que se't venia al damunt?
2: Ostres, no. Mira, jo tenia la intuïció de que la novel·la agradaria al jurat del premi. És clar, no saps si guanyaràs o si no guanyaràs, perquè això no ho pots saber, però jo tenia la intuïció que seria una novel·la que agradaria. Després, bueno, la decisió seria la que fos, no? Però com a mínim, bueno, jo penso que en això s'hi fixaran. I mira, doncs fins ara, efectivament, primer la diada de Santa Eulàlia, després la de Sant Jordi, com dèiem, i ja fa mesos, no sé si 7 mesos, amb el llibre amb un èxit que agraeixo moltíssim, perquè evidentment això és qüestió de la crítica professional, però sobretot del boca a orella, de la gent que ha anat comentant el tema, per tant, molt agraït.
1: I m'imagino que la gent de Coma Negra, que és l'editorial que publica la novel·la, també deuen estar més que satisfets, a part de que també han recuperat part de la inversió del premi, suposo, no?
2: Bueno, jo de números, la veritat que no en sé gaire, però estan molt satisfets i molt contents. Jo també, amb ells, han fet una tasca editorial molt generosa i molt bonica. Tota la promoció que hem fet plegats m'ha encantat, vull dir, és que és una gent molt professional, però alhora també molt humana, són molt macos, i des d'aquí envio una abraçada a tot l'equip, que són poqueta gent, perquè és una editorial independent. De les independents és la més gran, però no deixa de ser una editorial petita, per tant, bueno, una abraçada i tot el meu agraïment de nou.
1: I a més que va molt bé també que de tant en tant les editorials petites es puguin fer un forat entre aquesta voràgine de grandíssimes editorials i de grans noms, no?
2: Déu-n'hi-do, i tant que sí.
1: Escolta'm, i com ho estàs vivint, això de tots aquests saraus d'entrevistes, presentacions, atendre mitjans de comunicació? T'agrada això o se't fa una mica de bola?
2: No, m'agrada molt, perquè mira, pensa que, com tu has dit, aquesta és la meva quarta novel·la. Les meves 3 novel·les anteriors, que jo no considero que siguin males novel·les, però no van tenir l'impacte o no van tenir el recorregut comercial o de crítica que ha tingut aquesta. Per tant, estic molt agraït. Aquestes coses, bueno, se sap on som ara, però no sabem què passarà. Si hi ha una 5ª novel·la, no sabem quina rebuda tindrà. Trobo que és molt difícil de replicar aquest èxit, eh? Per tant, bueno, doncs vivint això, doncs amb el cap clar i, bueno, ho estic gaudint molt i estic molt agraït. M'agrada molt fer entrevistes i vaig a tot arreu on m'hi conviden, sempre que pugui quadrar l'agenda, perquè és cert que tinc molts compromisos, però sempre que pugui, jo hi vaig.
1: I nosaltres que t'agraïm que vinguis, també. Coneguem una miqueta millor, ja sabeu que ho fem sempre, qui és el nostre convidat, amb 4 detallets biogràfics sense entrar en tafaneries. El Roger Bastida neix a l'Hospitalet el mateix any que, per exemple, l'escriptor mexicà Octavio Paz guanyava el Premi Nobel, que el valencià Ferran Cremades guanyava el Sant Jordi amb Línia trencada, o que Juan Mercè publicava La mente bilingüe, per exemple. Tota aquesta tonteria és només per preguntar-te que com era el Roger Bastida nen. Quins records guardes dels teus primers anys, Roger?
2: Doncs guardo molt bons records, perquè jo vinc d'una família molt maca, molt estructurada. Ara que està tan de moda fer autoficció una mica torturada, no? I parlar de la família, i tenim tants llibres ara en el mercat que ens parlen, doncs, això de suïcidis, de drogues, de famílies desgraciades. Jo he tingut la sort de venir d'una família amb tots els seus problemes, que també són normals, no? Però una família molt maca, un entorn molt, molt sa, i per tant, bueno, recordo una infantesa molt, molt plàcida.
1: I aquell Roger nen que somiàvem ser de gran?
2: Ostres, moltes coses. M'agradava, per exemple, el món dels museus, m'agradava el món de la moda. Després, bueno, d'alguna manera o altra m'he acabat dedicant, sí, vulguis que no, a coses molt relacionades amb aquests camps.
1: Bueno, de fet, així tu et vas formar, ja vas fer història de l'art, després et, sí, vas formar com a, per fer de professor, vas fer el màster, i de fet una miqueta ara combines això, una miqueta fas de professor i a més fas d'assessor audiovisual per a diferents sèries de sèries denominades. Has fet per, has col·laborat amb La Templanza, que des de la feien Amazon Prime, a Ena, la reina Victoria Eugenia de Televisió Espanyola, que aquesta va tenir molt d'èxit, a Cira també. Sí. Escolta'm, quan col·labores amb una sèrie, després te la mires per veure si t'estan fent cas, si t'estan cagant, o dius, escolteu, que això, sí, jo no t'he dit això.
2: Sí, sí, sí. A més, la gent no s'ho imagina, però treballar en una cosa d'aquestes vol de moltes hores de recerca. Cira, per exemple, que la vaig fer l'estiu passat, tot just ara fa un any, em vaig fotre una currada molt guapa, perquè és una sèrie que està basada precisament en un llibre. És la, sí, segona part de El tiempo entre costures. I transcorre en molts llocs, a Palestina, a Londres, a Madrid, vull dir que hi ha molts escenaris, i esclar, recrear tots aquells universos, doncs és complicat, perquè bueno, d'Espanya tampoc parlar, però esclar, Palestina ja eren coses tan concretes, no? Els bitllets de tren, els telegrames, tot un seguit de coses que s'havia de fer molta feina. Sí, sí, sí, me les miro i les gaudeixo. Bueno, i de vegades m'agraden més, de vegades m'agraden menys, això depèn de l'encàrrec, no? Però sí que me les miro, sí, sí.
1: I m'imagino que és per això que tu vius allà a Madrid, a Can Ayuso, que li diuen ara.
2: Sí, efectivament, a Madrid, perquè, bueno, sí, això també ho podem dir. No es fa tot l'audiovisual que s'hauria de fer, sí, a Catalunya, i això... una qüestió de TV3, que bàsicament és la casa que hauria d'impulsar la ficció. Hi va haver una època en què es feien moltes ficcions, moltes de les quals eren històriques, que és el que jo em dedico, però bueno, aquella època a mi no em va enganxar treballant encara.
1: Escolta'm, i ara que està tot tan polaritzat, tan crispat, com viu un català a Madrid?
2: Doncs no visc malament, eh? Vull dir que... Sí, és... clar, entenc que una cosa és la política, però com a tot arreu, no? Sí, sí, i l'altra, sí, cosa és el dia a dia, que és un dia a dia normal i corrent, en què tu, doncs, et relaciones amb qui vols, tens els teus amics, i mira, jo què sé, la vida no és tan diferent Barcelona-Madrid. Al cap i a la fi el que fas és treballar, anar al gimnàs, fer la compra, netejar el pis, bueno, i mantenir una miqueta de vida social. Per tant...
1: Sí, és que a més moltes vegades les tensions te les creen precisament les persones que haurien d'eliminar tensions i crear ponts, no?
2: Bueno, però ja sabem a què es dediquen, sí, ja sabem a què juguen, i trobo també que és un model que cada cop està més esgotat, eh? Jo
1: esperem.
2: La gent no és tonta i la gent ja sap de què va el tema, i bueno, mira.
1: Anant a lo nostre, que és el tema de l'escriptura, en quin moment descobreixes que això d'escriure, hòstia, té el seu puntillo, que t'agrada?
2: Bueno, jo havia guanyat molts jocs florals a l'institut, a l'escola, però bueno, d'aquí a pensar a dedicar-te professionalment hi ha un tros, no? La meva primera novel·la, que és La mirada de la Sargantana, és una novel·la que parla sobre el gran amor de Ramon Casas, el pintor del modernisme, i això va venir una mica per a la formació professional. Jo estudiava Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, vaig conèixer aquesta història. A mi la meva àrea d'especialitat són els segles XIX i XX, especialment els estils de vida entre els segles XIX i XX. Per tant, el tema del modernisme a mi és el que més m'interessa, modernisme, noucentisme, i vaig conèixer la història de Ramon Casas, que és una història, bueno, que te l'expliquen, que qui més qui menys tothom la sabem. Però vaig pensar, ostres, això, més enllà del material acadèmic, és un molt bon material narratiu. Allò que sempre dius quan t'explica una història bona i dius, això, si fóssim a Hollywood ja hauríem fet una pel·lícula, no? Doncs amb això jo vaig pensar, amb això s'ha de fer un llibre. I bueno, una mica per plaer, sobretot, jo no tenia cap mena d'intenció de ser publicat. La vaig escriure i mira, finalment la vida em va portar a veure-la publicada.
1: Escolta'm, i com ha canviat, perquè l'has dit, La mirada de la sargantana la publiques el 2017, com ha canviat el Roger Bastida, escriptor, des del 2017 fins ara?
2: Bueno, ara entenc que és un escriptor que va molt més ràpid. Abans escrivia molt més lent, trigava més, no?, en acabar un llibre. Ara trobo que vaig més per feina. Trobo que tinc més clar quins són els recursos narratius que vull utilitzar, o, bueno, a poc a poc doncs vas descobrint la teva veu i vas decidint què és el que t'interessa, què és el que no t'interessa. Però, bueno, això és un tema de prova i error, no? Vas fent i, bueno, no ho sé, no sabria què dir-te. Suposo que tots madurem i tractem de fer-ho el millor possible, i de vegades l'encertes, de vegades no. Què sé jo? Qui sap què passarà amb el següent,
1: tant,
2: no? En aquesta recerca d'una veu narrativa concreta i tal, doncs, bueno, vas jugant, i de vegades l'encertes més i de vegades l'encertes menys.
1: Que a part també com a persona evoluciones, amb la qual la veu narrativa del 2017 no té per què ser forçosament la mateixa veu que tinguis ara, no?
2: No, evidentment, segur que no ho és, eh?
1: I com ets quan escrius? Necessites silenci, te poses música, ho fas a una hora determinada, tens algun ritual, veus, fumes, te drogues, jo què sé, com és el Roger Bastida creador?
2: Doncs sí, necessito silenci, necessito bona temperatura, que normalment és una mica de fred, més que no pas gaire calor.
1: Això vol dir que aquest estiu has escrit poquito, eh?
2: Poquíssimo. No, aquest estiu, a més, el que he fet és treballar en una pel·lícula, o sigui que he tingut altres coses. Silenci, a la nit m'agrada molt. Soc força noctàmbul i marxo a dormir molt tard. També és que jo treballo en una productora, per tant, durant el matí faig un horari d'oficina, escric a la nit. Més o menys això, sí.
1: I se't pot molestar quan estàs escrivint, o és d'aquelles persones que si te trenquen el fil mossegues?
2: Ah, no. Sí, se'm pot molestar, perquè, mira, és que hi ha una mena com de sacralització de l'escriptura, no?, i de les muses i tal. Bueno, l'escriptura és el que és, i és una feina. I és una feina com qualsevol altra, és com la feina de xarcuter. Hi ha xarcuters bons que coneixen el producte, i hi ha xarcuters que no tenen ni idea de preparar-te, no? En pla, jo què sé, o pensem en qualsevol ofici, no? Hi ha gent bona, hi ha gent que té els seus mètodes i les seves maneres de fer. Per tant, no, bueno, és una feina, i la feina també, doncs, vol pauses, vol... Bueno, i és molt fàcil avui en dia distreure's, i tenim el mòbil a la mà i fas una parada i comences a mirar això al mòbil o tal, o, bueno, també hi ha dies que dius, bueno, avui no em ve de gust, no tal, i no passa res, perquè no estem operant a cor obert.
1: Exacte.
2: No és, vull dir que ja ho reprendrem quan vulguem.
1: Doncs això, centrem-nos ja en Passeig de Gràcia, Història d'una família, que, com dèiem, està publicat per Coma Negra des de febrer d'aquest any, i que, a més, com dirien els clàssics, amb molt èxit de crítica i de públic. A les seves pàgines, doncs, descobrirem, narrat d'una manera minuciosa però gens farragosa, la història del Passeig de Gràcia, del mític carrer de Barcelona, que veurem com va evolucionant des dels començaments, que era un camí de cabres, un punyetero camí de cabres que unia Barcelona amb la vila de Gràcia, a convertir-se en el carrer amb el que s'ha convertit avui. La primera pregunta, jo crec que és obligada. Roger, com veus tu el Passeig de Gràcia d'avui, del segle XXI, què et sembla? Perquè, a més, hi ha un punt en el llibre que he trobat tu fillo a crítica, no sé si pròpia de l'autor o dels personatges de la novel·la.
2: Ah, bueno, això ja mai no ho sabem.
1: Això ho deixarem aquí.
2: Aquest llibre juga molt amb qui t'està explicant la història i quines són les veus narratives, efectivament. Bueno, jo, primerament, trobo que és un carrer molt còmode de passejar, perquè les voreres són amples. Això convida a que hi anem, convida als barcelonins a que hi anem. Aquesta pregunta me l'han fet sovint, no? I em preguntaven, els barcelonins hem abandonat el Passeig de Gràcia? I jo dic, no, no l'hem abandonat. Seguim anant a veure els llums de Nadal, per exemple, o a prendre un cafè. Òbviament no podem comprar a les botigues de luxe, els rics d'avui en dia, els rics que compren el Passeig de Gràcia la gran majoria ja no són barcelonins, sinó que és públic estranger, però el barceloní va al Passeig de Gràcia i però perquè és un lloc còmode, és un lloc maco, és un lloc segur, a diferència de la Rambla, que sembla que sí que l'hem perduda i és un lloc que, bueno, no la freqüentem, el Passeig de Gràcia, no, al Passeig de Gràcia hi anem. Jo conec, vull dir, jo no vinc ni de família rica ni d'un entorn privilegiat, però jo conec molta gent que s'han casat i a l'anell de prometatge l'han anat a comprar al Passeig de Gràcia. Òbviament, suposo que hi haurà categories i categories d'anells, no? Però vull dir que la gent al Passeig de Gràcia hi anem, sobretot també perquè hi ha botigues assequibles, no? Hi ha una part de sector luxe, però vull dir que també hi ha botiga multimarca, hi ha botiga fast fashion a les que tots hi anem.
1: I quin creus que ha pogut estar la raó o les raons del gran èxit de Passeig de Gràcia, la novel·la, no el carrer?
2: Bueno, suposo que això, bueno, me'n refiaré, no?, pel que diuen això, crítics i lectors. D'una banda, entenc que per part meva hi havia una voluntat de fer un trencament amb la novel·la històrica clàssica, introducció, nus, desenllaç, el camí de l'heroi, narrador omniscient, aquest personatge protagonista al que li passen totes les aventures. Saps què passa? Que la novel·la històrica a casa nostra s'ha convertit, a casa nostra, tant en català com en castellà, perquè el rest d'Espanya funciona igual. S'ha convertit en una indústria, s'ha convertit en una marca. Les cobertes de novel·la històrica són totes el mateix tipus de coberta i, de fet, no són novel·les històriques, són novel·les d'aventures ambientades en algun moment de la història. Tant pot ser la Guerra Civil, com pot ser l'Antiga Roma, com pot ser l'Edat Mitjana, o el que sigui, no? I tens un personatge i passa de tot. Tens una aventura, troba dolents que li fan la vida impossible, troba gent que li facilita la tasca, però, bueno, són novel·les d'aventures, no? Per tant, el gènere de novel·la històrica jo el poso molt en entredit, perquè jo que em dedico al cinema, el cinema històric, que en parlem, no és una pel·li d'època, és una pel·li històrica. El cinema històric com a gènere no existeix. No és un gènere, l'històric. Hi ha drama, hi ha comèdia, hi ha musical, hi ha terror, hi ha diverses categories, però històric o època no és una categoria. Vull dir, tu tens Moulin Rouge, que és una pel·lícula d'època perquè transcorre el 1900, però el gènere és un musical. Tu tens Juana la Loca, que transcorre el 1500, i el gènere és drama. I tu tens La niña de tus ojos, que és Segona Guerra Mundial, bueno, nazisme, i és una comèdia. Vull dir que l'ambientació és una cosa i el gènere és una altra. Per tant, bueno, jo he volgut fer un trencament amb el gènere tradicional de la novel·la històrica, doncs perquè ja havia fet tres novel·les històriques clàssiques, que eren les tres anteriors, i tenia ganes d'experimentar una mica, doncs, amb els límits del gènere i amb què és el que es pot fer i el que no es pot fer. I, bueno, de fet, es pot fer el que vulguem. El tema és que necessitava atrevir-me, no? Això, d'una banda, trobo que s'ha valorat per part de la crítica i dels lectors que no esperaven una novel·la clàssica també ho han valorat. També hi ha gent, tot s'ha de dir, que potser esperava una novel·la molt més clàssica i no l'ha gaudit de la mateixa forma que l'has gaudit de tu. Per tant, bueno, hi ha gustos i opinions, sí, i tant, per tot. Això trobo que és una de les raons importants. I l'altra probablement és que el segle XIX, el modernisme, les històries de rics, totes aquestes coses, doncs, bueno, són atractives.
1: Sí.
2: Ens agraden, ens criden l'atenció, aquest morbo, no?, de les bones famílies barcelonines, tot això ens agrada. Bueno, és una bona època i té ganxo a casa nostra.
1: I a més parles d'un carrer que tots, siguem o no de Barcelona, coneixem. La gran majoria hem passejat per aquest carrer. I jo crec que també el fet aquest que dius una miqueta de, ja no només doncs la noblesa, sinó que veurem la història d'aquest carrer del Passeig de Gràcia des dels ulls de la noblesa, però els veurem des dels ulls de la burgesia i també des de la classe treballadora, amb la qual tenim, doncs, un ventall de possibilitats de visions, d'experiències d'aquest carrer segons la teva, segons el teu estatus social. Jo crec que tot això també ens amplia una miqueta tot el coneixement de, del carrer i de tota aquesta història que està passant al voltant del carrer.
2: Suposo que sí, que això també té molt a veure, perquè, esclar, sempre llegim històries de rics.
1: Exacte.
2: Però els rics eren el 10% de la població. Tota la resta, el 90%, és d'on venim la gran majoria. Vaja, no sé de quina família vens tu, però jo vinc d'una família humil i treballadora, vull dir que ni nobles ni burgesos, no, no, cas, ja, no. I en la majoria de casos. No? A tots ens agradaria, doncs, això, haver tingut avis universitaris i haver pogut accedir, doncs, a una educació i a un patrimoni i a unes rendes, però la gran majoria de gent som treballadors i fem el que podem amb el que tenim.
1: Tenies molt clar des del començament que faries aquesta divisió de les tres nissagues familiars a l'hora d'explicar la història?
2: Sí, ho tenia claríssim, perquè el segle XIX és el segle de la burgesia i aleshores sempre correm una miqueta el risc de deixar fora d'aquesta panoràmica la gent de més amunt i la gent de més avall, no? La classe treballadora i la noblesa, l'aristocràcia, que durant tants segles ha sigut tan important a Catalunya. El tema és que en el segle XIX perden aquesta hegemonia, però també hi havien de ser, no? Aquesta decadència, que pot ser una decadència econòmica, però no és una decadència de classe, perquè de fet la burgesia està entestada en emparentar amb ells, en relacionar-se amb ells. Vull dir que no podem pensar en una alta burgesia absolutament aliena a la noblesa. No, la noblesa és el mirall en el qual es miren.
1: I la noblesa, en certa manera, també estava interessada en relacionar-se amb l'alta burgesia.
2: Totalment, perquè saben que han perdut els diners.
1: Els noms de les famílies crec que són ficticis.
2: Els noms són ficticis.
1: Però les històries són... Hi ha històries molt reals, que han passat de debò.
2: Sí, tant. Vull dir, jo aquí explico les històries de tres famílies. La qüestió és que tot el que transcorre a la novel·la va passar de debò. Jo ho condenso en tres famílies, perquè si no, doncs, bueno, potser hi ha històries de 80 famílies. Mm-hmm. Tot el que s'explica en el llibre va passar realment. La qüestió és que jo amb això construeixo un artefacte literari i dono veu a tres famílies. Tres famílies, que són la condensació de moltes famílies reals, i després, d'altra banda, també hi ha noms verídics i personatges reals, personatges que van existir, que jo utilitzo el seu nom a cara descoberta sense cap problema. Hi ha una mica de tot, ficció i realitat.
1: I ara que parles d'això, de noms reals, de personatges que van existir, jo m'he adonat que... de com és de fràgil la nostra memòria en segons quin tipus de personatge històric i que han tingut la certa importància a la nostra ciutat i tot el llibre ens mentes algun.
2: Sí, uns quants, perquè bueno, és que tenim un segle XIX molt llarg, ple de pares de la pàtria, de la cultura, de les lletres, etc., que avui en dia hem oblidat completament, no? Sobretot de la política. Hi ha, no sé, noms que els tenim en els carrers de la ciutat, no? I no sabem ni qui són.
1: Exacte.
2: És divertit, o és, bueno, reflexionar sobre aquesta fragilitat de gent que era tan famosa en aquell moment i que va aportar tant, o bueno, que en aquell moment era rellevant i que 100 anys després no sabem ni qui són.
1: I cada vegada fins i tot tenen estàtues al carrer i el que deies tu, no? Passem per davant d'aquesta estàtua i no sabem qui és aquest senyor ni què va fer per la ciutat.
2: Efectivament, sí, això passa molt sovint.
1: A la novel·la viurem de primera mà doncs, moltes coses de l'evolució del Passeig de Gràcia i de Barcelona, el Pla Sardà, el modernisme, la construcció de palaus i una cosa que a dia d'avui sembla molt actual d'ara, com és l'especulació de la vivenda, que tot això ja té molts anys, a començament del segle passat ja s'estava passant, i és que al final està tot inventat, per el que veig, no?
2: Està tot inventat perquè el sistema econòmic és el mateix, que és el capitalisme. Aquesta és la qüestió.
1: Ben cert, ben cert. I clar, i la burgesia una miqueta va ser, en aquell cas, la impulsora una miqueta d'això, de que caiguessin palaus, de que es modifiquessin les construccions originals per ampliar i per guanyar quartos al final.
2: Sí, és clar, era el carrer més car de la ciutat. De fet, tu quan consultes la llista dels propietaris del primer Passeig de Gràcia, fins i tot abans de la construcció de les primeres vivendes, és el carrer més car de la ciutat, amb molta diferència. Després vindria la Rambla de Catalunya i conforme ens anem allunyant d'aquest eix central, doncs els carrers, els solars, són més barats. Per tant, aquesta gent, doncs, al principi sí que construeixen palauets amb jardí, però arriba un punt que diuen no, no, aquí hem de construir cap en amunt, no? Aquí hem de posar pisos i llogar.
1: I hi ha coses que m'han sobtat del llibre, de la història del Passeig de Gràcia. Per exemple, una cosa que es diu, crec que era ara crec que era la Marquesa, o sigui que explicaves que si el Brusi no ho deia, ella no ho sabia, no? Una miqueta és, clar, ens posem en una altra època, no hi havia televisions, no hi havia ràdios, no hi havia xarxes socials, i una miqueta el Brusi, que era el diari de Barcelona, era una miqueta la font de coneixement del moment. Si ho traslladem ara, seria el TikTok. Si no està TikTok, no existeix. Doncs si no ho deia el Brusi, no existien les notícies, no?
2: Sí, efectivament. I també era una manera de parlar del que hi havia a Barcelona abans de La Vanguardia, abans d'altres publicacions que potser són més famoses o ens sonen més. La Vanguardia és una miqueta posterior de quan jo començo la novel·la i, per tant, bueno, tenia molt de sentit parlar de molts detalls d'aquella època, entre ells, bueno, la premsa i aquest diari, el Diari de Barcelona.
1: I després de detallets com això, bé, deies, fins i tot feien una celebració i fins i tot tenien gel. Clar, ara estem acostumats a anar a la nevera, anar al súper, que agafem una bossa de gel, però no tenien... Era això, tenir gel era tot un luxe. En aquell moment...
2: Sí, hi havia el carro del gel que repartia blocs de gel i aleshores doncs, cada família, cada dia, havia de comprar doncs, un o dos o els que fossin blocs de gel, no? Hi havia aquells picadors de gel... uns punxons, no?, per triturar-los i sí, efectivament.
1: Abans he fet referència al modernisme i Passeig de Gràcia, narrativament, a mi m'ha semblat una mica un trencadís, perquè n'hi ha molts estils. Hi ha ficció, hi ha assaig, trobem teatre, trobem gènere epistolar, periodístic, enciclopèdic, és que fins i tot hi ha receptes de cuina o documents oficials. Déu-n'hi-do la currada que t'has fotut també aquí, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí. Moltes gràcies per posar-ho en valor, perquè sí, jo tenia moltes ganes de fer, bueno, la novel·la del Passeig de Gràcia i no deixar-me res i ser molt juganer i ser atrevit i dius, bueno, no sé gaire bé el que estic fent, no sé com sortirà això, podia haver sortit molt malament. Bueno, de fet, hi ha gent que tot això, mira, això que tu valores, hi ha gustos per tot, també hi ha gent que a internet diu, això no he entès res, la novel·la no està ben lligada, aquí ens presenten una sèrie de documents que no tenen res a veure, i jo dic, bueno, són gustos. Sí. Per mi té tot el sentit, per mi dona una dimensió interessantíssima i és un joc de miralls molt interessant entre el paper de l'escriptor i el paper del lector, perquè normalment tota aquesta documentació l'amaguem, la disfressem, la presentem d'una forma secundària, d'una forma molt maquillada, no? I aquí jo dic, no, jo et posaré la denúncia, jo et posaré la recepta, jo et posaré la nota de societat, jo et posaré aquest retall d'una revista i tal qual és la font primària, no? I també és una manera doncs, de veure com escrivien els nostres avantpassats, perquè tots aquests documents tenen el seu estil a cada època, fins i tot la seva llengua. Hi ha també documents en castellà o cartes en un català prenormatiu o en barreja de català-castellà. Sí. O sigui, bueno, és la nostra història, és el que és.
1: Abans has fet referència a això, deies que hi ha gent que escriu a internet. Te mires les crítiques?
2: Sí, perquè hi ha de tot. Hi ha coses bones, hi ha coses dolentes i, sobretot, vull dir, en una crítica d'un paràgraf o de quatre ratlles no hi traurà res de gaire important, però bueno... Sobretot el que te n'adones és això de la gran varietat de gustos i de, bueno, de, no ho sé, de els desitjos i les esperances que posa el comprador, no? Quan adquireix el llibre, dius, això m'agradaria que anés per aquí. Després resulta que m'ho he llegit i m'ha decebut. O jo em pensava que aniria d'una altra forma i resulta que m'ha sorprès molt gratament. Per tant, bueno, parla més del lector que no pas de l'escriptor.
1: Ara que has dit els desitjos del comprador o del lector, que t'agradaria que digués un lector quan tanqués el llibre, quan acabés de llegir Passeig de Gràcia?
2: Doncs mira, m'agradaria fonamentalment que valorés l'esforç d'haver volgut fer una cosa una mica diferent.
1: Home, ja dic, jo te'l valoro i el trobo i el poso, se li dono la importància que té, perquè per mi és, ja dic, a mi m'ha arribat molt i més, és el que et dic, és una forma molt... Ho has fet arribar tot combinat, aquest trencadís que dèiem, ho has fet orgànic.
2: Moltíssimes gràcies.
1: I abans d'acabar, que ja ens queda poquet temps, jo sí que vull fer, perquè hi ha coses que m'han volat al cap del llibre, en Històries del Passeig de Gràcia, hi ha algunes que dius, vale, era, abans de res, era un parc d'atraccions, eren els Camps Elisis, però no un parc així, rotllo petitonet, no, era un portaventura.
2: Però és que sí, més... era el portaventura de l'època, ara exacte. No recordo si eren 7 o 8 hectàrees, que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, o sigui, per l'època és increïble, a més anaven... Tothom. Anaven classe social alta i classe social baixa.
2: Sí.
1: I després, per exemple, una cosa que això sí que m'ha fet volar el cap moltíssim és el tema de les dentadures i de les perruques.
2: Sí.
1: Això de que poguessis anar a comprar-te les dents als Encants o que haguessis de dur la perruca al forn de pa m'ha volat el cap moltíssim.
2: Sí, bueno, lo de les dentadures, això és 100% real, perquè, sí, esclar... Sí. La gent que es feia una dentadura amb dents d'ivori només eren els rics, que se la feien a mida de la seva boca. Però, esclar, què passava amb la gent pobra? Bueno, hi havia moltes opcions. Una era no tenir dents i haver de menjar sopes tota la vida. Aquesta era una opció molt, molt, molt comú i molt, sí, molt corrent. Però també hi havia gent que, quan ja no utilitzava la dentadura, pel tema que fos, principalment perquè el senyor sabia, o la senyora s'havia mort, doncs aquesta dentadura es podia revendre i es podia reaprofitar per una altra persona. Si realment és una guarrada, ens sembla estranyíssim, però això és una cosa que avui en dia segueix passant a molts països. A Mèxic hi ha, en fi, encants, mercadillos, que venen dentadures d'altra gent. Wow. I, bueno, no preguntis d'on han sortit.
1: No, jo no. Escolta'm, ja m'imagino que a Telemadrid no, però a Can TV3 no t'han proposat fer alguna cosa en Passeig de Gràcia?
2: No. Mira, a Telemadrid no, per començar, perquè ficció no produeixen, només fan tertúlia, actualitat, programes d'entreteniment...
1: I que el Passeig de Gràcia, pel que sigui, tampoc no que s'interessi gaire.
2: El Passeig de Gràcia no els hi toca fer-lo a ells, el Passeig de Gràcia els hi toca fer-lo... De tot a fer la TV3. No, jo entenc que, bueno, que l'època sempre tira una mica enrere perquè és una cosa cara i, bueno, hi ha molt de vestuari, perruqueria, etc. Però després és una cosa cara i amb els directius de les cadenes això els fa una mica de respecte, però després les audiències responen molt bé, perquè de les coses més vistes a plataformes, a la televisió, tu has dit abans, Ena, la reina Victoria Eugènia, que és l'última sèrie en la que jo he participat que s'hagi estrenat, va ser el contingut més vist, la ficció més vista del 2025 a la televisió en obert. Per tant, ostres, i mira que se'n fan de coses.
1: Sí, per això et dic que de vegades, home, si volem un contingut de qualitat també hem de fer alguna cosa. Però bueno, això
2: sí,
1: ja, senyors...
2: Sí, però bueno, això per desgràcia no depèn de mi.
1: Ah, no. És...
2: I hi ha molta gent que té poder de decisió i que, bueno, i no només la meva, si és sí, que sí, tenim sí, molts clàssics pendents de ser adaptats o readaptats que mereixen... Això, els seus minuts de pantalla, mereixen una nova versió. Tenim els mitjans, tenim l'ofici, hi ha molta gent molt professional a Catalunya que podria fer, imagino, pel·lícules i sèries dels nostres clàssics.
1: I tant.
2: I seria una meravella.
1: El Pim Pam Test. Un llibre de la teva infantesa.
2: Ah, un llibre de la meva infantesa... Mira, això, si m'haguessis passat les preguntes ara seria rapidíssim, però em prendré uns segons per
3: no,
2: pensar...
3: No tinc pressa, Roger.
2: Mira, el manuscrit del segon origen el vaig llegir, jo penso que abans del que tocava, perquè després era una cosa més adulta del que... Sí. I potser per això em va agradar tant, no? Perquè tenia aquesta cosa, el morbo de la cosa aquesta una mica prohibida i tal, i mira, me'l vaig llegir que devia tenir... No recordo l'edat, però bueno, era petit i em va agradar molt.
3: Jo crec que molts joves ens vam apropar al manuscrit del segon origen precisament per això.
2: Sí, oi? Té sentit.
3: Un llibre de qualsevol època que t'hagi marcat.
2: Bueno, sempre dic el mateix i el repetiré, vull dir que no em fa por repetir-me, és lo que hay, que és El mirall trencat de la Mercè Rodoreda. És, bueno, totalment el mirall en el que jo m'agrada, doncs, emmirallar-me, i a partir d'aquí, doncs, bueno, començar a fer altres coses, no? Però el punt de partida és, bueno, en El mirall trencat i és tot.
3: Tens algun autor o autora favorit?
2: M'agrada molt dels castellans. De fet, és un valencià que escrivia en castellà, que és Rafael Chirbes. No és dels més coneguts, vull dir, d'aquesta generació, no? Juan Mercé, Eduardo Mendoza, tots aquests sonen molt. Rafael Chirbes no sona tant i per mi és la veu narrativa de la seva generació. Té una sèrie boníssima, en aquest li van fer sèrie a Canal Plus Espanya, Crematorio, una sèrie espectacular. I el llibre en el que es basa, Crematorio precisament, és un llibre molt difícil de portar a la pantalla perquè és molta veu subjectiva, és bueno, una cosa com a molt introspectiva, són tot reflexions i dius, no sé de quina manera, com es pot fer un guió a partir d'això, i la sèrie és bona, bona, bona. M'agrada molt Rafael Chirbes.
3: Quin gènere t'agrada més llegir?
2: Bueno, no. Mira, l'única cosa o les úniques dues coses que potser toco menys són fantàstic i negre. Són les dues coses que... Però bueno, històrica, de tant en quant fullejo alguna cosa, novetats o així, alguna cosa que em pugui cridar l'atenció, però tampoc, en contra del que la gent es pugui pensar, no és del que més llegeixi.
3: Quants llibres tens ara mateix a la tauleta de nit?
2: Doncs ara mateix tinc un de Rafael Chirbes, precisament... Un, dos, tres. En tinc tres. I la gràcia és que un parell d'ells són assaigs, per tant, bueno, puc anar reprenent quan em ve de gust, és dir, que no perdo gaire el fil.
3: Si un llibre no t'agrada, l'acabes o el deixes?
2: Antigament l'acabava i ara el deixo.
3: Si has vist la pel·li, et llegeixes el llibre?
2: Depèn. Hi ha llibres que s'han de llegir, no? Que fan molt lleig de dir no me l'he llegit i és una mica pecat. Però bueno, ara fa temps que no miro cap adaptació, de veritat.
3: I al revés, si t'has llegit el llibre, te mires la pel·li?
2: Sí, això sí. Em fa més gràcia fins i tot, no? Per veure què és el que han pensat els altres, de quina forma, bueno, com ho han traslladat a la pantalla, que moltes vegades és difícil, ja els dic.
3: Com es nota que tens l'ull aquest del professional? Com
2: bueno, és que miro molt de cinema i molta tele.
3: Que la teva resposta es nota, perquè jo, per exemple, jo no me'ls miro perquè a mi sempre m'acaba decebent, perquè, clar, òbviament no coincideix la pel·lícula amb la pel·lícula que m'he muntat jo al meu cap.
2: No, això està claríssim, però bueno, dius, a veure què és el que han fet, de quina forma... Fins i tot coses que a tu t'han passat per alt o que no has acabat d'entendre, i ells li donen un pes diferent que tu no li havies donat. Això també, les capes i les lectures de cadascú, és interessant.
3: Per parlar del teu llibre, t'estimes més un club de lectura o una presentació?
2: Un club de lectura sempre, perquè la presentació té aquesta cosa una mica, bueno, totalment comercial, no? Tu vas allà, doncs això, a vendre la teva moto, i amb el club de lectura... La moto ja està venuda, ja s'han llegit el llibre, i hi ha de tot, hi ha gent que
3: hi pots parlar
2: amb... conforme amb el que ha llegit, hi ha gent que potser és més crítica, però bueno, et fan preguntes i hi ha preguntes molt interessants, i sobretot, bueno, esclar, quan se t'apropa algú a qui li ha encantat el llibre i, ostres, bueno, sobretot senyores que han vingut amb llibretes totes apuntades de notes i de tal, doncs això, m'encanta, penses, ostres, hi ha hagut algú que això li ha agradat molt i que ha estat buscant anècdotes de la Barcelona de l'època, perquè bueno, també és un llibre que convida molt a fer recerca després per internet, no? De coses que dius, ostres, això no ho sabia, o aquest personatge qui deu ser, o tal, i tu mires per Google, no? I això també ho pots fer o ho pots no fer, això ja és a plaer de cada lector, però bueno, trobo que és guai.
3: Has fingit mai haver-te llegit un llibre per fer-te l'interessant, per quedar bé?
2: M'ha passat més en pel·lícules, M'ha passat més en pel·lícules, perquè sí, hi ha una sèrie, tot un seguit de pel·lícules que també, així com hi ha llibres imprescindibles que tothom s'ha hagut de llegir, si no quedes molt malament, sí, llibres també.
3: Si un periodista te fa o te fes una mala crítica i després te'l trobes, el saludaries, te faries el longuis, posaries el peu a veure si cau de lloros?
2: No m'ha passat, no la mala crítica, sinó no m'ha passat a l'haver-me trobat, no m'ha passat a l'haver-me trobat amb aquesta persona. Jo d'entrada no aniria a saludar-lo, que vingui ell i doni la cara, esclar, bueno... aquí ara el risc és el del periodista, el meu, a mi m'és igual.
3: Si només poguessis salvar un llibre de la teva biblioteca, quin triaries?
2: Bueno, suposo que torno al Mirall Trencat.
3: Tens mal rotllo amb algun altre escriptor? No cal dir noms, eh?
2: No, mal rotllo no. Vull dir...
3: Això que hi hagi piques...
2: No, sí... Pensa que, això ho diu el meu editor molt intel·ligentment, diu, com que tu treballes en un altre món, que és el de la televisió i tal, està molt bé això, no? Estàs com a molt preservat perquè no... formes part del sistema, també de la qüestió literària, però no alimentes polèmiques, no? Jo tinc molta feina i vaig fent altres coses, vull dir, ara mateix estic treballant en una pel·lícula de plataforma, per tant, no tinc temps jo de fotre'm a Twitter per discutir amb ningú de res.
3: Si poguessis triar, m'imagino la resposta, però si poguessis triar a un escriptor o escriptora de qualsevol època per fer un llibre a quatre mans, a qui triaries?
2: Doncs mira, no diré la Rodoreda, que és el que pensaves tu.
3: Exactament, exactament.
2: No, mira, potser en Sagarra, Josep Maria de Sagarra, amb tot aquell coneixement d'aquella època, perquè, esclar, la Rodoreda, el Mirall Trencat, és una novel·la que comença a finals del XIX i acaba a mitjan segle XX, però gran part del Mirall Trencat, ella no l'ha viscut. L'explica del que ha llegit o del que li han explicat els seus pares o l'avi. Però en Sagarra sí que ha viscut l'època de vida privada, sí que ha viscut l'època de la República. Per tant, bueno, això em fa gràcia.
3: És aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai?
2: No, ni molt menys.
3: Has mentit mai alguna vegada en una entrevista per quedar bé amb l'entrevistador? Com ara, per exemple?
2: Avui no he mentit res. Estic molt tranquil i molt còmode, però suposo que en alguna... Sí, suposo que en alguna entrevista alguna mentida t'hauré dit.
3: Pues Roger, arribats a aquest punt, jo no sé si és la mirada de la sargantana, però la del meu tècnic sí que m'està dient xato, vés acabant, que se'ns tira el temps al damunt. I hem d'anar, això, cloent aquesta gran i llarga revella que ha estat per a mi conversar amb el Roger Bastida. I escolteu-me, ja sigui sota l'ombra d'una guasintònia o a una terrassa del Passeig de Gràcia, llegiu Passeig de Gràcia, història d'una família, perquè mereix molt la pena. Roger, ha estat tot un gust i un honor compartir aquest temps de llibre.
4: Està en la Plaça del Sol i és
2: asfalto. Moltes gràcies a vosaltres
5: per
2: haver-me convidat.
4: Con lo de la aguanta, ¿sabes? Para que no se la lleve el aire, digamos.
5: Somos patéticos.
4: Sí, pero...
5: Yo, si esa gilipollez es mejor
4: callar. Pero yo por eso es que en el fondo me alegro que se hayan posicionado ellos mismos de esa forma tan bestia, porque ahora la gente que les compraba el discurso ahora ya no se lo puede comprar.
5: Y al final también la gente que...
1: Deixem el Passeig de Gràcia i ens n'anem cap a Premià. Però avui no anirem ni a Premià de Dalt ni a Premià de Mar. Marxem cap a Premià del Mar, que serà la tercera edició del Festival de Novel·la Negra i Crònica Criminal que ha començat avui i que durarà fins al dia. I qui millor per parlar-nos d'aquest festival que una de les persones encarregades d'organitzar. L'escriptora i amiga del Temps de Llibres, la Susana Hernández, que si parla una miqueta de memòria recordaràs que ja es va passar pel programa per parlar-nos de la seva novel·la. I la tenim aquí a l'altra banda del telèfon. Susana, molt bona tarda, gràcies per atendre's. A més a més, sé que vas de bòlits i que teniu una setmana trafegadíssima, però a més a més, l'hora molt bonica també, imagino, no?
5: Sí, bona tarda, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, és una setmana atabalada, una setmana intensa, que acabarà per ser-ho el cap de setmana amb la tercera edició del festival, com s'ho comentava.
1: Escolta'm, tercera edició, ja, això que deies, això suposo que ja és una miqueta una confirmació que el Premià del Mal s'ha convertit en una cita ineludible, sobretot per als amants del gènere negre, no?
5: Sí, això és una miqueta el que volíem, no? Que el festival doncs es convertís en una cita obligada, entre cometes, dels aficionats al gènere, que tothom que li agrada el gènere tingués clar que el primer cap de setmana d'octubre doncs toca venir a premiar, i penso que això sí que ho hem aconseguit, i d'alguna manera sí que és una consolidació.
1: Bueno, s'ha convertit una miqueta en el tret de sortida de festivals negres, no? Després vindran el Tiana Negra, el Lice Negre, però vosaltres sou com els primers, no? L'avançadilla, que diuen.
5: Exacte, sí, com a mínim pel que fa a Catalunya, som el primer festival, tot just després de la Setmana del Llibre en Català, que és quan realment es presenten moltíssimes novetats, i penso que això, doncs sí, ens dona una certa avantatge, perquè tenim autors i autores doncs, que acaben de treure el llibre i que encara no han anat a altres festivals.
1: Ho feu a cavall entre Premià de Dalt i Premià de Mar. Escolta'm, això de que depengui de dos ajuntaments, rebeu suport? I no suport de, ostres, que bé que ho feu, que macos que són, sinó que s'impliquin econòmicament i amb tot l'organisme de l'Ajuntament.
5: Sí, la veritat és que estem molt contents tant amb l'Ajuntament de Premià de Mar com el de Premià de Dalt, que ens han fet costat des del principi, han cregut en el projecte i sí, no és només que bé que ho feu, sinó que evidentment també ens posen diners, posen temps, posen infraestructura, vull dir, sí. La veritat és que estem molt contents.
1: Sé que no et demanaré que ens ho expliquis tot, perquè no tenim temps, però una mica de fer-nos 5 cèntims de què podem trobar, de quins dies hi sou, què trobarem, a on ens hem d'adreçar sense costar cap a premiar.
5: Molt bé, doncs mira, l'objectiu d'enguany és el Primis de la Llibertat, i al voltant d'aquest tema hem preparat un seguit d'actes.
6: La podem bajar i si
5: està el 24 siga sonando de fondo mentre hablamos. Al Teatre l'Amistat,
7: sí, perquè esa canción està llarga,
5: si la gent ve per exemple amb uns fons 100.000 minutets caminant des de l'estació, i el divendres a la tarda, després del lliurament de microcontes, la inauguració oficial, etc., l'acte principal que tenim és una xerrada a càrrec de la psicòloga Sonia Cervantes, que es diu Bullying, el crim perfecte, i que penso que serà realment molt, molt interessant. I tancarem el divendres amb una sessió de cinema gratuït, amb un clàssic, que és Anatomia d'un assassinat, i que a més doncs és l'atractiu de veure-ho en una sala gran, en una sala de cinema, que segurament doncs és un fet que la majoria de gent no l'ha pogut veure mai en aquestes condicions. I ja passem al dissabte. El dissabte tenim matinal a partir de les 12, també a l'Amistat, continuem al mateix espai. Primer tindrem doncs una tongada, la primera tongada de presentacions de llibres, amb l'Empar Fernández, el Xus González, entre d'altres, presentats per la Mònica Socias, i una xerrada també molt interessant, un primer espasa de la nostra literatura, com és el Jordi Sierra i Fabra, que la una parlarà de crims i memòria. I a la tarda continuarem amb més, a partir de les 5, amb més llibres, presentacions dels llibres de la Sònia Guillén, del Jordi Soler, del Lluís Llort, i amb dues xerrades que a mi realment em semblen molt atractives. A partir de les 6, Vida i llibertat, la frontera del mal, amb la Núria Cadenes i el Josep Elmawani, moderats pel Damià del Clot, i una hora més tard, La doble vida dels policies escriptors, una taula amb la Mònica Bofill i el Pere Gené, moderats pel Xavier Álvarez Llaveri. Acabarem també en cinema, en aquest cas La jungla de l'asfalto, i la matinal de diumenge, que és a Premià de Dalt, en principi és a Can Valerià, que és on es fa sempre, a partir de les 12, però si plou es farà a l'Auditori de Can Figueres, que és allà a la biblioteca i un munt de centres doncs, de l'Ajuntament de Premià de
6: Dalt,
5: que està molt fent, però per si de cas doncs, hi ha un pla B. I en aquest matinal doncs, tindrem la presentació d'un llibre natural

0: Veig que teniu ja la previsió, aquesta setmana està siguent una miqueta punyetera amb el tema del temps. Ja veu que heu cobert una miqueta les espatlles per si de cas. La fira del llibre també la fareu a cobert o això és només al carrer?
1: Sí, en principi a Premià serà al carrer davant del mateix teatre, talla muntada perquè la gent signant el seu curs, etc. I a Premià de Dalt en principi és a l'aire lliure, si s'ha de fer a l'interior, doncs igualment hi haurà la parada allà i hi haurà els autors signant igualment.
0: Veig que a Premià del Mal, igual que el temps de llibres, coincidim amb molts autors. Ja l'any passat ens va passar que Maragoli va tenir una taula que teníeu a tres autors que vam tenir nosaltres,
1: sí.
0: I aquest any m'has parlat de la Sònia Guillén i el Lluís Llor, que els vam tenir la setmana passada precisament a la fira del llibre. Els vam tenir allà tots. O sigui que tenim bon criteri negre a l'hora de triar.
1: Sí,
0: de triar,
1: sí, tenim bon gust.
0: Una coseta, sé que queda molt per Nadal i pel dels Reis i per demanar la carta, però si haguessis de demanar un desig per a la quarta edició, què et demanaries? A lo grande, tu demana. Què t'agradaria?
1: Què m'agradaria? Sí. Ostres, ara m'agafes així de contrapeu. No ho sé, m'agradaria que hi hagués la quarta edició, doncs, que funcionés molt bé, que hi hagués molta gent i que tot anés molt bé, que no plogui i que puguem gaudir d'un bon cap de setmana de
0: i abans de deixar-te que sé que tens molta feina, només una pregunteta de cara al tema personal. Ja fa un any que vas presentar Secrets Ofegats, la següent novel·la de la Susana Hernández, per a quan?
1: Doncs ara espero que faci el festival, sí. I poder posar-me a escriure una mica i a veure si puc acabar una novel·la que ja fa temps que tinc entre mans, i bueno, cop estigui acabada veurem el camí que troba i per on va parar, no? Però com a mínim primer l'haig d'acabar.
0: I per acabar, imagino que ens recomanes que anem al festival al Premi del Mal, que sí?
1: I tant, jo crec que us ho passareu molt bé, hi ha de tot, hi ha música, hi ha vermut, hi ha xerrades, hi ha cinema, hi ha presentacions de llibres, totes les activitats, lògicament, són gratuïtes, i si teniu qualsevol dubte podeu entrar a la pàgina premiadelmal.cat i allà, doncs, acabar de resoldre qualsevol dubte.
0: Escolta, doncs, si ens ho diu la Susana, no en parlem més. Aquest cap de setmana, tots cap a Premià, sigui Premià de Mar, sigui Premià de Dalt, sigui a les dues més igual, gaudiu-lo, passeu-lo molt bé. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, que sé que aneu molt atrafegats, i moltíssima sort a la tercera edició del Premià del Mal, que vagi molt i molt bé i que ens respecti una miqueta el temps, si us plau.
1: Moltes gràcies, Antoni, una abraçada.
0: Una abraçada molt gran.

El temps de llibres d'aquesta setmana arriba fins aquí. Ara tu decideixes si te'n vas a fer un tomb pel Passeig de Gràcia ara que coneixes una miqueta millor la seva història, o si t'estimes més un cap de setmana més malvat i tires cap a Premià. Nosaltres tornarem el proper divendres amb un nou programa, amb un nou temps de llibres. Entretant, recorda seguir-nos a les nostres xarxes socials, que a Instagram som @temps_de_llibres, o entra al nostre web tempsdellibres.cat per estar al cas de tot el que es cou al programa. Rep una salutació ben gran de tota la colla del Temps de Llibres i recorda, sigues feliç, llegeix, i ens retrobem en el proper programa. Apa, adéu!